0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure, on cada cop més menja...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marina.
4: You and me are the best!
5: Mama, m'encanta! Adormia!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.

0: baby, I'm tired.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: i Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alertaven a principis d'any d'una allau de desnonaments quan va caure la moratòria antidesnonaments, però les xifres de moment es mantenen estables. I és que, segons dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el 22 de juny, el primer trimestre d'aquest 2026 a Catalunya s'ha tancat amb 921 desallotjaments. En aquesta evolució a Catalunya s'observa una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten això sí que Catalunya continua liderant el rànquing de llançament, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jauregui, Izar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquesta jornada de diumenge amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana i per sobre dels 20-21 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que serà molt assolellat, amb l'arribada de molts núvols als ibrins per la franja de Ponent, a la tarda haurem d'estar pendents sobretot dels ruixats que tindran lloc una altra vegada per la franja de Ponent i pel Pirineu Occidental, que aquí, sobretot a la zona del Pallars, de l'Aran i també de l'Alta Ribagorça, els ruixats podran acompanyats de calamarsa o pedra. Amb unes temperatures que podrem tornar a fregar una altra vegada a la barrera dels 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Girona, amb un ambient que continuarà sent xafogós a tota la costa catalana. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu un molt bon dia.
2: Que ahir unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni, una mobilització convocada per Crida per l'Alliberament i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Aran. Els organitzadors que eleven els participants fins a les 10.000 persones reclamen que per accedir a un habitatge o a permisos laborals no sigui necessari casar-se. I en plana de successos, dues persones van quedar ferides per arma de foc al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Després d'una baralla, una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli això sí la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. I en els esports en ciclisme, Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Ha aconseguit imposar-se a la prova a Sabiñánigo. Dijous ja es va imposar la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, signant així el doblet en aquest campionat d'Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bona nit, són les 9 i 3 minuts d'aquest dia 22 de juny de 2026. Últim programa d'aquesta temporada, se'ns en va aquesta temporada. Avui no diem que entrem després els amics del Tu Jugues perquè ja estan de vacances i ben merescudes. I nosaltres comencem avui aquestes vacances ben merescudes, una temporada llarga, on cada dilluns hem estat aquí en directe a l'estudi d'Ona Codinenca, amb moltes seccions, entrevistes, i amb la muntanya com a protagonista, tot i que gairebé sempre, gairebé cada programa, parlem de moltes més coses. I és que, esclar, sempre va bé parlar una mica de tot. El 21 de setembre, si tot va bé, tornarem. Espereu que ens seguiu escoltant la pròxima temporada i moltíssimes més. I com no podia ser d'una altra manera, unes últimes paraules per al Josep. Et trobem moltíssim a faltar. Ja saps que aquest programa sempre serà el teu i ha estat un honor i un plaer fer l'Anem a la Muntanya tants i tants anys amb tu. Et trobem molt, molt a faltar. I ja dono la paraula a tots els membres del programa, a tots els amics que fem aquest programa, que estan tots aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé, molt, molt bé.
0: Com va aquesta calorada?
2: Anar aguantant.
0: Quina calorada, eh? Quina calorada.
3: Però avui ha fet com més xafogó que sol, no? Diguéssim, o no?
0: No, no, avui... Sí, avui...
1: La tarda el sol com quasi bé s'ha quedat tapat, però fa una... Sí, sí, fa una xafogó terrible, vull dir que...
0: Jo abans d'entrar li he dit a la Teresa i al Raül que avui estava xafat. És, jo crec que és això que heu dit. És més no sé, no? Com aixafat que estàs que d'aquesta... d'aquesta calorada sí, sí. Enorme que estem tenint aquests dies. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: S'acaba avui, ahir demà, no?
0: Sí, però...
3: Ja ve el fred. No?
0: Baixa una mica, però, ostres...
2: Però no ho notarem.
0: No, tampoc ho notarem gaire, eh? El que sí que noto jo és la gana, eh? Tinc una gana bastant...
2: Pep, escolta'm. Fas un canvi de...
1: Sí, bueno, de tema, fer un canvi de tema.
2: De tema, que escolta'm...
3: És que la calor fa americana.
0: No, perquè, clar, és que jo sempre trobo algun nexe d'unió i...
2: Bueno, jo saps que he pensat, quan m'has dit que estaves molt xafat, he pensat, avui el Pep no tindrà gana.
0: Ah, no, això sí, home, sí. No, això no.
3: El dia que no tingui gana ens haurem de preocupar.
0: He berenat molt poc, estic entrenant una mica a casa, i he berenat molt poc i ara tinc bastanta gana,
2: Bueno, doncs va, espavila a fer el programa.
1: Sí, ha entrenat a l'estómac a preparar-se pel que ha de rebre.
0: Sant Joan, us agrada Sant Joan? Us agrada?
1: Bueno, home, a mi quan era jove recordo que sí, quan... era nano, que el meu pare comprava petards i comprava coses així i allà al poble doncs es feia el foc aquell que estiam... era una cosa sí, que fotia gràcia, no? Després, ja de més gran, dius, home, i els petards ja arriba un punt que ja emprenyen, no? I els coets i no sé què, i que explota, i que pica...
3: I anar patint pels incendis.
1: Sí, sí, ah. I, exacte, bueno, sí. Això, que aquesta...
0: Però, tu, Joan, i la Teresa, que sou els més grans d'aquí, o sigui, els petards ve de molt lluny, ja? Quan heu petit ja en tiraven? O...
1: Sí, sí, i tant.
0: No, o sigui, no és un invent d'ara, diguem.
2: No, que jo recordi, sí.
1: I els petards i els petards d'aquests sí. Petits, que en castellà els hi deien... les piules, em sembla,
0: sí.
1: No?
2: Les bombetes. Però... A Lleida dèiem les bombetes.
1: Però les bombetes era allò petitó.
2: Allò petit que tiraves
1: sí,
2: a terra.
1: I llavors hi havia el tro, que era una mica més gros. Sí, jo no sé si sí. Encara ho fan, això, o no ho ha canviat. O... No
0: havia... Però encara hi han bombetes, això, que n'hi ha, piules, això, que
2: n'hi ha. Ai, no
1: sé.
0: Sí?
1: No sé, no.
0: Va. Sí? No sé, fa molts anys que no...
1: Sí, jo també fa molts anys ara que no
0: el compro per tard.
2: Jo, com que no m'han agradat mai, no n'he tirat mai.
4: Les sabetes, em diuen.
2: No m'agrada.
4: Que les bombetes, les?
1: Sí.
4: Diuen les sabetes.
1: Ah, bueno, sí, perquè tenen la forma de ceba.
4: Sí, sí. Llavors hi ha els rebets petits, el que abans en deia les piules.
1: Sí, sí, sí.
4: No sé, sí, sí, deuen tenir algun nom...
1: Bueno, després n'hi havia uns que eren una mica més grossos, fotien una mica més de soroll.
4: Els carpinteros.
0: Sí, que me'n recordo.
1: Sí, sí, i després el típic coet, no?, que vull dir que, bueno, que es tiraven i que algun d'allò que es rebotava o feia... tirava avall per comptes d'anar amunt o coses d'aquestes.
2: una cremada i roba també. Sí, ja, sí.
0: Però quan éreu, o sigui, quan éreu més joves, ja hi havia aquestes casetes de petards, la gent anava allà a comprar les casetes?
1: Bueno, es comprava en algun lloc, en alguna botiga del poble, o algun lloc es anava a comprar. Vull dir, jo, així, com a cosa apartada, diguéssim, fer una caseta apartada, jo diria que no, jo diria que era una botiga del poble, que era la que acostumaven a vendre això quan venia a Sant Joan.
3: Poder el negoci com a tal de petards sí que és més modern,
1: sí.
3: Però no sí. La tradició.
1: Clar, no, és que en aquella època probablement potser no n'havia explotat cap, perquè ara ho fan així com per separat i tal, en un lloc per si explotés,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I en aquella època potser encara no n'havia explotat, i ho venien amb una botiga, de, no sé quina botiga era, però alguna botiga del poble. No?
0: Però i el Sant Joan ja era festa i tal, eh? Ja era un dia
1: Sí, sí, no, i tant. I el dels focs...
2: I Sant Pere també era festa, per Sant Pere. Abans sí.
1: Sí, sí. I el dels focs que s'hi tiraven tots els mobles vells i així... Jo recordo allà on te vaig néixer, que ho feien per carrers. Vull dir, cada
0: carrer. Sí, això, jo encara me'n recordo una mica, Raül, això encara una mica...
1: Tenia el seu...
0: Algun barri encara hi havia alguna foguera grossa.
4: Aquí Sant Feliu, nosaltres érem petits, però jo me'n recordo per Sant Pere, que es tallava la Quintana, i es feia una olla vella a la Quintana. La Quintana es tallava, no passava ni un cotxe i es feia olla vella grossa. I això s'ha... Això està més que perdut.
1: Sí, sí, Sant Pere...
4: Que fa 30 anys que és perdut, o 40.
0: Sí, sí, jo crec que més de 30, eh?
2: No sé si fa tant, que Sant Pere no...
0: Sí, sí, jo crec que més de 3, eh?
4: Jo me n'acordo que era petit.
0: Jo era molt petit, també.
1: Sempre era una cosa més fluixa que Sant Joan. I llavors, a base de ser més fluixa, més fluixa, més fluixa, va arribar un punt que pràcticament va desaparèixer.
0: I era festa, també.
2: Sí, era festa, sí, sí. I també tiraven petards, també.
1: Sí, sí.
2: No tant.
0: Però... Bueno, coses que es van perdent, esperem que se'n perdin cada vegada menys, perquè...
1: Sí, sí, el que passa que algunes d'aquestes coses... Vull dir, ara, aquest dia sentia que sembla ser que ara procuren fer coses més de base de llum, que faci lluminària, així,
0: sí.
1: I que no peti tant, perquè d'aquesta manera, doncs...
0: Els gossos, hi ha persones que també s'hi molesta molt.
1: Sí, ho passa molt.
2: D'aquesta manera, si no peta tant, es podrà dormir més bé, els que van a dormir.
1: Sí.
0: I jo
3: però,
0: vull...
3: però ara també no és només Sant Joan, ara ja jo ja en sento. Vull dir, fa dies que van tirant petards.
2: Ja fa dies que en tiren.
0: Jo avui escoltava el Toni Clapés a la tarda, i el Toni Clapés ja tenia 60 anys i això, i deia... Diu, jo quan era jove estàvem tots allà a la foguera, gossos, nens petits, sí. Tothom tirant petardos, que eren bombes, i ningú no passava res, estaven tots allà, i no...
3: Sí.
0: I ara...
3: Ja passaven ja de coses, també.
0: Bueno, segur, però diu, estàvem tots allà, els gossos i jo estaven allà a acusar la foguera, tots, i no allò, i no sé, i ara... Bueno,
1: bueno, també potser ara hi ha més gossos i...
0: Sí, també, és veritat. N'hi ha molts, ara, eh?
1: Alguns els abriguen, els hi posa...
0: Molts n'hi ha, eh?
3: Més gossos que nens.
2: Al nostre barri n'hi ha moltíssims.
0: No, és una passada.
4: I caguen molt i la gent no ho neteja.
2: No ho neteja.
1: I borden, i alguns borden, eh? A més, també, i borden quan no haurien de bordar. O sigui,
0: jo vaig anar l'altre dia a Barcelona i vaig passejar a les 9 i pico així, i la quantitat de gent que treu el gos a Barcelona a aquella hora és impressionant, eh? Però molts n'hi ha, eh? És impressionant.
1: Sí, sí, bueno, la gent té menys fills i tenen més gossos.
0: Sí.
1: Són més econòmics, surt més... No els has de portar a escola.
0: Bueno, però també hi ha venit dos gossos, eh? Veterinaris, no sé què...
1: Bueno, sí, ja, home, però, ja vaja, car, eh? Però hi ha diferència.
0: Sí, sí, sí.
2: Si els vols tenir bé...
1: Però, jo diria que costen una desena part del que costa un fill, eh?
0: Sí.
2: És diferent, home, és diferent.
0: Sí, molt bé.
1: Per això alguns es permeten tenir-ne dos. A vegades veus gent passejant i en porten dos.
0: Sí.
3: Sí, al final...
0: Sí.
3: Ara bueno, són els nous fills.
0: Molt bé, la Teresa diu que anem...
1: anem passant.
0: Per feina. Avui...
3: Per cert...
0: Perdó.
3: No, jo vull dir una cosa. Que aquest cap de setmana he fet caiac al Pantà de Sau.
0: No para, eh? Sí, no para, el Pep Sanz no para, eh? I te'n vas ja, no? Te'n vas ja?
3: Sí, marxo d'aquí dos dies. Bueno, el 7 del dematí de Sant Joan estarem a l'avió.
1: Bé.
3: Ja faré fotos, Teresa, per Geòrgia.
1: Sí, home. I tant. Prepara.
2: Jo no he dit res.
3: No. Abans que m'ho diguis.
2: És que estàs ben ensenyat, eh, Pep?
3: Sí, sí.
0: Que deies el caiac? Perdó, que deies el caiac?
2: Gràcies, per això.
3: Que vaig fer caiac al Pantà de Sau. Està ple, fins dalt, de tot. I vaig tocar el campanar.
0: Ostres.
1: Et vas agafar amb el parallamps del campanar.
3: Sí.
0: Ostres.
3: Fins dalt, eh? Sí.
0: Bueno, després parlarem, però plou poc ara, però tempestes encara... Avui hem espetagat fora, és on és el Pirineu. Llàstima que no baixen cap aquí, llàstima que no baixen cap aquí i es queden cap allà dalt.
2: Va, després parlem.
0: Molt bé, molt bé, després parlem. Anem pel programa d'avui. Joan, de què ens parlaràs de l'última editorial de la temporada?
1: Sí, doncs mira, avui llegiré l'editorial, precisament, de la revista Vèrtix, que va arribar fa un parell o tres dies. I, bueno, això és una editorial que parla del córrer per la muntanya i llegir això.
0: Perfecte, poso la sintonia i de seguida escoltareu el Joan.

Doncs sí, és l'editorial de la revista Vèrtex i que escriu el Quim Casadesús. I diu així: corre per entendre la muntanya. Per què correm per la muntanya? Les curses per muntanya, tal com les coneixem avui, són relativament joves, però les seves arrels cal buscar-les potser en la història de les nostres muntanyes, molt abans que existissin els dorsals, les traces GPS, l'Strava, el Suunto o altres circuits internacionals. Ja hi havia qui, lluny de l'escenari esportiu, convertia el fet de córrer per la muntanya en una forma de vida. Amb el temps, l'excursionisme i l'alpinisme han transformat aquella relació funcional amb el territori en una relació cultural i esportiva. A Catalunya, les entitats excursionistes i aquells primers muntanyencs que van decidir iniciar les travesses, que posteriorment van convertir-se en maratons de muntanya, són segurament els responsables principals del canvi. Aquella primera selecció de Cervínia, les curses de Vernet, Sant Llorenç o Berga, com ens explica en Joan Maria Vives, en les pròximes pàgines són punts d'inflexió en la història de les curses per muntanya. Trail running, o com bonament us plagui anomenar un esport anònim, molts cops amb massa noms. La transformació dels últims anys ha estat evident. Hem vist com curses han passat a ser esdeveniments globals i això segurament ens obliga a fer-nos algunes preguntes que potser ens faran ballar el cap sobre la relació de les curses amb el territori que trepitgen, els pobles on se celebren i, sobretot, la forma d'entendre la muntanya. Potser en els nostres interrogants trobarem el gran repte de les curses de muntanya del segle XXI. No es tracta de només d'anar més ràpid o més lluny, sinó de decidir quina cultura de muntanya volem construir. Una cultura basada només en els resultats i el rendiment, o una cultura que continuï vinculant l'excursionisme al respecte ambiental, al coneixement del territori i la comunitat. Aquesta cultura s'assembla a tot el que ens ha transmès un dels pioners de l'escalada del país, Josep Manuel Anglada. Ara que s'ha emprès la seva escalada en solitari més alta i transcendent, com ens expliquen els germans Masó en aquest vèrtex, ens hem de fer hereus d'una cultura a la qual massa vegades renunciem, com ens passa amb la llengua. Recordar d'on venim, comprendre que cal que cada dorsal porta, encara que no sempre ho sapiguem, una part de l'herència d'aquells pioners que van entendre la muntanya com un espai de coneixement i llibertat més enllà d'un simple esport. És essencial per trobar l'encaix entre la muntanya i l'esport. Com deia Marc Pinsac en una columna del Vèrtex, el corredor de muntanya sempre tindrà una doble ànima, la d'esportista i la de muntanyenc. Som just en aquest punt de seguir mantenint els orígens i entendre que l'esperit de les curses de muntanya ha de continuar sent aquest, el que posa en valor el terreny de joc i no aquell que converteix en un simple estadi. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré un parell de dites que m'han passat, com sempre, i diu: la primera, la primavera, la sang altera, i el cafè l'accelera. I una altra que diu: oreneta arribada, primavera començada.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. Moltíssimes gràcies i gràcies per tots els editorials de la temporada.
1: Molt bé, anem fent. Mira, tinc amb la revista Vèrtex, jo ho tinc bastant, bastant bé, perquè es facilita doncs, editorials i lectures doncs, que són a vegades més interessants, a vegades no tant, però bueno, que sempre donen una mica de joc.
0: No? Parlant de curses de muntanya, el Raúl Jiménez i jo anem a fer una aquesta setmana.
1: Ah, sí?
0: Anem a la Vall d'Avui.
1: A la Vall d'Avui, déu-n'hi-do, doncs, no? I què feu?
2: Molt maco, la Vall d'Avui.
0: Jo faig de curta, jo faig la 11 i ell fa la marató.
1: La marató, són 40, marató sencera, 40 i pico.
3: Són, bueno, sí, són 40 i mig, amb 2.800 positius, sí.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i el Jordi Ubals, la Maeta Vázquez, el Jordi Sant, fem la marató, el Tom Falqués, la Gemma Permanyer i la Marina Nuevo fan la mitja, i el Pep i la Gemma, la meva parella, fan la de 12. I el Pau havia fet la de 12, però està lesionat.
4: El Pau s'ha lesionat?
3: Bueno, està una mica... No pot acabar d'entrenar bé.
0: Diu que està lesionat.
3: I vindrà a fer el cap de setmana.
2: Vindrà a fer el resupor, no?
3: Sí.
4: Li diré, alimenta't, que així podràs anar a fer la...
2: I Pep, com et veus tu?
0: Jo també tinc molèsties, Tinc molèsties. La faré, però la faré perquè, mira, però tinc un turmell esquerre que no sé què em passa, que em fa mal. Però,
4: Pep, no hi pensis amb el dolor, pensa amb la malhalà.
0: Clar. No, sí, no, però, a més, són 11 quilòmetres, tampoc és...
4: Doncs ja està.
0: Jo crec, 11 o 600, 11 o 700.
1: Que bé que els pots fer caminant.
0: Sí, no? Sí, perquè sembla que hi ha 3 hores, em sembla, per fer-ho.
4: Un atleta com tu, escolta'm, això no és res. Jo
0: faré més de la meitat caminant, ho tinc claríssim. I si les escombes m'apreten, diré, bueno, espereu-vos una mica, que estic aquí més lesionat. I jo espero que va.
2: Sí, home, sí.
0: I si em fa molt mal, doncs el primer avituallament em foto ja a jalar i ja me'n vaig avall i plego.
2: No.
0: No hi ha problema.
3: Dissabte i diumenge.
2: Ho faràs bé. Bueno,
0: espero que sí.
2: Fareu tots molt bé.
0: Espero que sí. Molt bé. La que fan per la tele és el diumenge. Diumenge fan la mitja per la tele.
3: La podeu veure el Ton, la Gemma Permanyer, la Marina Nuevo.
0: Sí, la fan per diumenge per la tele.
2: Jo us veuré el que pengeu per Instagram, que ja estaré.
3: Que fem la marató, la fem dissabte. Que pugem al Coronco i el servei de Duro.
0: Carai.
3: Hi ha una bona volta. I maco. Hi ha unes vistes molt maques.
4: Tot allò és molt maco.
0: No he anat mai.
3: Quan arribes,
2: aprofiteu per...
3: Quan arribes a dalt al servei de Duro, que veus tot l'Aneto, el Moliès, allà al fons... Bueno, al fons, no tan al fons.
4: No
3: estan al fons.
4: No estan tan lluny, no?
2: Aprofiteu per anar a veure Sant Climent de Taüll, alguna d'aquestes esglésies romanes.
3: Sí, el problema és que, clar, entre els que acudirem dissabte i els que acudirem diumenge, que ens anirem seguint, també...
1: De quin lloc surt la cursa?
3: De Barruera.
1: Barruera.
3: Sí.
0: Clar, és que els de la marató estaran 7 o 8 hores, quasi.
3: O 9.
0: I clar, sortiran, estarem tot el dia, ja no... Els altres potser sí que ens escaparem una estona, però...
2: Bueno.
0: Poca cosa farem.
3: Bueno, aquella zona és molt maca.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Al setembre tornarem amb més editorials.
1: Això mateix.
0: I ara mateix, la Colla de Dimecres, Pep, tot a punt. Poso sintonia i ja escoltareu Pep Sanz.
5: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

0: Bé, doncs comencem amb l'excursió de la colla del dimecres. Avui anem cap a Casserres, cap al Berguedà, i pujaran al Serrat de la Madrona. Aquest cim es troba, com dèiem, a la comarca del Berguedà. És un cim de 686 metres i és un serrat que és un conjunt de roques de sedimentació que permeten, en diferents punts, emmagatzematge d'aigua en bases força grans. Bé, comença des del poble de Casserres. Ens situem al camí de Cardona, urbanitzat i amb molts espais d'aparcament. La sortida comença per pista asfaltada, fins a la sortida del que ens acosta el lloc on hi ha la gran alzina de colls. Perdó, aquí m'he equivocat. La sortida comença per pista asfaltada fins a la sortida on hi ha algunes cases i granges de bestiar. Ara sí. L'asfalt s'acaba i s'entra en una pista de terra que ens acosta al lloc on hi ha la gran alzina de colls. Ens desviem pel camí principal i amb poques passes hi arribem. Es tracta d'una alzina grossa de 19 metres d'alçada, 29 metres de capçada mitjana per 4 metres de canó i 8,50 de volta de soca de 1,5 metres del terra. Déu-n'hi-do, quina senyora alzina. És doncs un arbre catalogat com a arbre monumental. Reculem i continuem per la mateixa pista. I més tard, per Corriol, ens puja fins a arribar al cim del Serrat de la Madrona, un modest i poc conegut dels 100 cims, amb bones vistes a la dreta, i es passa prop de la masia dels Colls del Lledó, un refugi de muntanya. Continuem fins al trencall, a la mateixa banda on segueix amb baixada i surt una pista ampla. L'agafem i, sense deixar-la, ens porta a la balma del Cafè de les Set Portes. Tot i que localment és força coneguda a Casserres i altres poblacions del Baix Berguedà, la balma obrada, coneguda com de les Set Portes, conserva una de les restes de parets, murs i distribucions interiors més importants de Catalunya. També és coneguda com a balma del Calau, per la proximitat d'aquesta casa. Ben amagada en un petit ressalt del cingle abocada a la vall del torrent del Cal Escalé, ocupa una llargada d'uns 50 metres i 6 de profunditat que fa que tot el conjunt de l'habitatge tingui molts metres quadrats aprofitables. En temps de pluges, un petit torrent aboca les aigües per sobre la balma cap al torrent principal. Actualment, de les Set Portes, una està tapiada i l'altra ensorrada. Segons informació oral, hauria estat habitada des del Paleolític. En època de guerra servia com a amagatall i durant les guerres carlines va ser utilitzat com a presó. De tornada, ens queda l'última sorpresa, que és el Roc de la Mel. Aquesta microforma arrodonida presenta per la cara nord 13 forats de petites dimensions de factura antròpica rebaixats a la pedra formant 13 graons. Forma part d'un conjunt de 5 blocs, dels quals aquests és el més destacat. Segons informacions orals, es tracta d'una pedra termenera. A la part superior de la cara sud hi ha un gravat molt erosionat i de difícil identificació. Sembla ser que aquest bloc de pedra sorrenca hauria estat batejat amb el nom de Roc de la Mel per la gran quantitat d'arnes d'abelles que s'hi troben als seus voltants. Acabem la caminada amb aquestes sorprenents descobertes al poble de Casserres. Amb un recorregut de 11 quilòmetres 240 metres, amb un temps de caminar de 3 hores 20, i un temps total de 4 hores 37 minuts i un ascens acumulat de 198 metres. Aquesta ha sigut l'excursió de la colla del dimecres, que és un lloc que jo no hi he estat mai i té molt bona pinta.
1: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

0: Gràcies, Pep, per aquesta excursió de Colla dimecres i tornem al setembre. I ja tenim a punt l'entrevista central del programa d'avui. Posem la sintonia i de seguida torneu a escoltar a Pep Sanz.
1: L'entrevista de la setmana.

0: Bé, doncs bona nit a tothom.
1: Comencem l'entrevista central del programa. Avui ens acompanya Xavi Fernández, que és guarda del refugi Coma de Vaca, i ho és des dels seus inicis. Bona nit, Xavi.
2: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
2: Doncs bé, us sento una mica entretallat, eh?
1: Doncs se sents una mica entretallat?
2: Bueno, provem aviam, perquè aquí a casa poder no tenir una cobertura excel·lent. Aviam.
1: Qualsevol cosa...
4: Nosaltres et sentim bé, eh?
1: Nosaltres et sentim molt bé, sí.
2: Doncs provem.
1: Doncs, si no podem tornar a provar a trucar, i si de moment podem anar tirant, continuarem l'entrevista.
2: Molt bé.
1: Xavier, com dèiem, ets un dels guardes del refugi del Coma de Vaca. Però com va començar aquesta història de ser guarda d'aquest refugi?
2: Doncs aquesta història va començar l'any 98 i una mica, doncs, bueno, és fruit de, bueno, una mica d'una trajectòria, suposo, de que, bueno, des de molt jovenets, doncs, hem estat, doncs, vinculats a la muntanya per afició, fent muntanya, escalant, fent escalologia, això, i això em va portar casualment a conèixer en els anys 95, 94, 93, doncs, la gent que portava el refugi de la Mussara. I com a companys que anàvem allà a escalar, doncs, bueno, finalment, doncs, van haver l'opció de treballar amb ells i vam fer una temporada en l'any 95 i ens va agradar, bueno, quan parlo en plural és perquè aquesta gestió compartida la vam fer junt amb la Yolanda Román, que segueix sent l'actual guarda del refugi de Coma de Vaca. Llavors vam tenir aquesta primera experiència que ens va agradar molt. I bueno, a partir d'aquí vam fer una altra temporada en el refugi d'Estan Llong i en aquella època, doncs, vam portar un currículum esportiu laboral a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya que en l'any 95 tenien el projecte de construir el refugi a Coma de Vaca, és a dir, d'enderrocar l'antic refugi lliure i en el seu lloc, doncs construir l'actual refugi guardat i ens van triar com a gestors del refugi. I una cosa que va començar de manera que no saps ben bé on et portarà, doncs mira, han passat 26 anys i allà estem, o 28 anys, 28 anys. Ja.
1: Carai, bueno, això és que la feina us ha agradat molt i a més que feu les coses bé, perquè al final...
3: Ben fetes.
1: Oh, i tant. I, clar, hi ha una cosa que això... almenys a la història que ens explicaves amb el currículum és en el moment de la construcció del refugi expliques que veu estar també presents durant la construcció.
2: Sí.
1: I dormíeu allà.
2: Sí, quan ens van entrevistar, suposo que amb d'altra gent que deurien també fer la mateixa entrevista, doncs ja ens van advertir, per dir-ho d'alguna manera, que els escollits, doncs, durant tot el procés, els escollits com a futurs gestors, doncs, haurien de participar portant la intendència de l'obra. I així va ser. Llavors, doncs, nosaltres, bueno, és allò que en aquell moment estàvem dubtosos, com qualsevol cosa que no saps cap on et portarà, i finalment ens vam tirar a la piscina i sí, van ser 6 mesos, doncs això, que vam deixar els projectes de feina que teníem i tot per apostar per això, pel refugi de Coma de Vaca, i va voler dir, doncs això, estar 6 mesos amb una tenda de campanya, doncs, cuinant per un volum d'unes 15 persones aproximadament, doncs amb unes condicions una mica severes de vegades, no?
1: Clar. Clar. Un bon entrenament, no?, pel que venia.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Abans ho has mig comentat, abans de que el refugi Coma de Vaca fos el que és ara, hi havia un refugi d'emergència, no?, allà?
2: Sí, allà, en els anys finals dels anys 50, o, bueno, 40, 1940 i pico, doncs va haver un projecte de fer un embassament. Tot el que és el Pla de les Eugues, on està el refugi, doncs teníem la previsió de fer un embassament per producció d'energia elèctrica i llavors en aquella època, doncs, FECSA va construir dues cabanes I, de fet, el famós camí dels enginyers que ve de Núria fins al refugi de Coma de Vaca rep el nom per això, perquè en aquella època doncs, la gent que venia a peu per estudiar la viabilitat d'aquest projecte doncs, accedien pujant amb la cremallera de Núria, que ja existia, i caminant pel camí dels enginyers. Llavors, finalment, aquest projecte va quedar aturat, no va ser viable, i les dues cabanes, FECSA les va donar una a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i l'altra als ramaders allà pel tema del bestiar, no? Uh-huh. I durant 50 anys o més, doncs, aquesta cabana va fer la funció de refugi d'emergència, de refugi lliure, fins que la Federació, doncs, dins d'una sèrie d'actuacions que van fer en aquella època, doncs van considerar que una de les actuacions interessants era doncs, transformar el refugi lliure de Coma de Vaca en un refugi guardat, uh-huh. perquè era un lloc freqüentat, perquè era un lloc on també hi havia una alta sinistralitat d'accidents, i van considerar doncs, que era un bon lloc per fer un refugi, i així es va fer.
1: Carai, mira, aquesta història del nom del Camí dels Enginyers no la coneixia. Molt interessant, també. I ara, parlant del refugi actual, quantes places té el refugi? Quanta gent hi treballeu?
2: Doncs mira, treballem 6... El refugi té 52 places, uh-huh. 52 llits, diguem-ne, i repartits en 3 dormitoris, i treballem 6 persones els mesos d'estiu. És a dir, els mesos d'estiu som 2 equips, un el gestiona la Yolanda Román, uh-huh. l'altre el gestiono jo, i llavors doncs, fem torns d'una setmana cada equip durant els 4 mesos d'estiu, que està obert cada dia,
1: sí.
2: perquè això són els mesos des de finals de maig fins a finals de setembre, i a partir de finals de setembre ja entrem en una dinàmica de cap de setmana, i llavors doncs, ja anem fent, i llavors a vegades afluixa la feina ja en temporada de tardor-hivern,
1: sí.
2: llavors ja som menys gent treballant, però bueno, que més o menys durant tot l'any es va obrint el refugi bastant.
1: Sí, tot l'any, eh? Tot l'any el teniu pràcticament obert.
2: No, entre setmana a l'hivern no, uh-huh. però es va obrint amb una certa freqüència, vull dir, ponts, cap d'any, i bueno, caps de setmana, si la meteo, risc de llaus i tot acompanya, doncs també anem obrint.
1: I
2: al final, sí, gran part dels caps de setmana de l'any està obert, uh-huh. a part dels 4 mesos d'estiu.
1: I sobretot els mesos d'estiu, que deu ser quan teniu més volum de gent, quanta gent us pot arribar a venir al moment més potent?
2: Aviam, el refugi té una punta molt clara des de sempre, que és els caps de setmana, suposo pel fet d'estar doncs, proper, de fàcil transport des de Barcelona, des de Girona. Doncs, té molta freqüentació els caps de setmana, és a dir, normalment la nit de dissabte des de maig fins a octubre, si la meteo no és dolenta, doncs s'acostuma a omplir la nit de dissabte. I després, doncs, bueno, juny i setembre, doncs és més tranquil, entre setmana, doncs, normalment hi ha una ocupació relativament tranquil·la, i els mesos forts és juliol i agost. El que passa és que no és un refugi que està allò massificat com d'altres llocs que poder tenen molt més de turisme. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, juliol i agost hi ha un ritme de 20, 30 persones, 40, durant 3 mesos, però que no som a 52 places, diguem-ne, perquè hi ha feina forta durant 2 mesos, que és juliol i agost.
1: Clar, perquè al final aquest refugi, un dels avantatges que té també és que per accedir-hi tens una estoneta caminant, vull dir, no és arribar i moldre.
2: Sí, és no és l'únic, però és un dels refugis que està bastant apartat de qualsevol punt d'accés a peu. I això doncs, bé, té les seves diferents vessants, no? Per mi és personalment molt atractiu, no? El fet d'estar lluny, tot i que et dificulta algunes coses de logística, d'avituallament, de quan tens alguna avaria, doncs a vegades és difícil de resoldre, però per contra, doncs bé, ja fas un filtre de la gent que arriba, doncs ho valora molt allò on està.
1: I tant.
2: I bé, no sé, a mi personalment m'agrada molt.
0: Des de quin lloc acostumeu a accedir vosaltres?
2: Nosaltres, doncs, mira, a l'estiu combinem dos possibles accessos. Si no anem molt carregats de pes a l'esquena, diguem-ne, pugem des de Carals per les Gorges del Freser, que són quasi 1.000 metres de desnivell.
0: Mm-hmm.
2: Això si portes 6 o 7 pans, per dir alguna cosa, no? Però si ja, com passa amb una certa freqüència, anem molt carregats, doncs llavors utilitzem un tot terreny i anem fins a dalt al coll de Tres Pics.
0: Exacte.
2: A prop del Balandrau,
0: sí,
2: i llavors
0: sí.
2: Fem l'aproximació en baixada.
0: Mm-hmm.
2: Però això és els mesos d'estiu, perquè clar, després n'hi ha 6 mesos l'any que Tres Pics no pots pujar per temes de neu. Llavors a l'hivern combinem. Si n'hi ha risc de llaus, força neu i això, doncs venim per Baiter 2000, pel coll de la Marrana.
0: Sí.
2: I si el risc de llaus doncs, està controlable i no hi ha un massa neu, doncs pugem des de Caralps. Diguem-ne, anem variant.
1: I la vestiment del refugi, el feu sempre amb motxilla o us ajudeu també d'altres mitjans?
2: No, el 99,9% per donar servei al refugi necessites, ara m'ho he d'inventar, però et diria que poder de l'ordre de 20 tones de coses, no?
1: Clar.
2: Temporada, això, doncs clar, és inviable portar-ho ni amb animals, ni a coi nosaltres.

0: des de bastant lluny, doncs llavors aprofites i l'helicòpter pot volar amb 800 quilos i per reduir costos, doncs el que fas és que no tens 800 quilos de coses, sinó que potser en tens 6.000 o 8.000 quilos de coses. No? Llavors, un cop arriba, un cop has pagat el desplaçament des de la seu fins allà, que no és econòmic, doncs comença a fer vols de 7-8 minuts, 8 minuts més o menys, cada vol, des de Caral fins al refugi, entre pujar i baixar.
1: Molt bé.
0: Així, doncs, de cop i volta se't planten allà 7 o 8.000 quilos de coses.
1: I hi ha una descarregant, oi?
0: Tens que anar col·locant cada cosa al seu lloc i bé, són d'aquests dies que vas a dormir pla.
1: I tant, déu-n'hi-do. I clar, això des de l'inici ja vas així? Com ha sigut aquests 20 i pico d'anys, l'evolució del refugi? Com l'heu anat veient?
0: Clar, nosaltres, bueno, com en general, no? Però sobretot vam agafar un refugi que partia de zero, no és el mateix que agafar un refugi que ja té una història i una clientela, i això vol dir que, clar, al principi no sortia ni en els mapes com a refugi guardat, ni a les revistes, ni a les guies, ni enlloc, i llavors, doncs, teníem res, si ara estem tenint 4.000 pernoctacions, doncs en aquella època potser en tenien 500, no? I això volia dir que un dia a la setmana, entre setmana, posàvem un cartell a la porta de ara tornem, ens anàvem a Camprodon a fer la compra de la setmana i baixàvem carregats amb quatre caixes de queviures i amb això passàvem la setmana, no? Clar, això va anar evolucionant fins al present on és imprescindible doncs, l'ús de l'helicòpter, no?
1: Clar.
0: Igual que tema de telecomunicacions, també els primers anys estàvem allà totalment incomunicats, no? Vull dir, vam començar el refugi sense tenir cap tipus de telecomunicació. Uh-huh. I bé, quan hi havia algun accident, algun rescat, el primer any havíem de córrer per anar a buscar un punt on enviar un SMS, això el primer any. Ràpidament la federació junt amb bombers doncs van edificar una construcció en el Coll de Tres Pics on es va muntar un repetidor de ràdio per poder connectar amb bombers pel tema dels accidents. Però a nivell de cobertura estaven sense cobertura i en aquella època doncs, el número que estava a publicitat era el dels meus pares. I la gent quan trucava per reservar o per demanar informació trucava als meus pares,
1: sí,
0: que vivien a prop de Barcelona,
1: sí, sí.
0: I nosaltres cada dia caminàvem hora i mitja, dos cops al dia pel camí dels enginyers a buscar un punt on enviar un SMS, no un WhatsApp perquè encara no existia, i que ens diguessin, avui teniu 5 sopars, no? I així anàvem fent, no? I això va anar evolucionant, després vam aconseguir posar un trac, un telèfon rural, després, bueno, fins a arribar després un amplificador de senyal per un repetidor de telefonia mòbil que un dia se'l va endur al vent, bueno, vam anar passant diferents pantalles fins a arribar al present que pots estar com a la vaca amb 50 persones connectades a internet i tu fer una videoconferència amb Nova Zelanda.
1: No? Vaja, vaja, i tant.
2: Hi ha una bona cobertura ara al refugi?
0: No, cobertura de telefonia mòbil segueix sense haver-ne, però tenim...
2: Wi-Fi, tot això teniu?
0: Tenim internet per satèl·lit, llavors doncs, amb això podem tant connectar-nos a internet com fer trucades, i l'usuari també. L'usuari pot trucar via WhatsApp i pot estar connectat a internet.
1: Okay. Ara...
0: Tot i que també està bé desconnectar, doncs realment, doncs bé, també la gent té necessitat de baixar tracks i aquestes coses.
1: Ara que comentaves que també cada cop ha anat evolucionant, sobretot també pel tema d'emergències i això, volia fer-te una pregunta de l'any aquell de la tragèdia del Balandrau, que al final el refugi de Coma de Vaca també veu rebre alguns supervivents de la tragèdia.
0: Sí.
1: No sé si la recordes d'alguna manera o com va ser tot plegat.
0: Bé, el dia de la tragèdia aquesta del Balandrau, el refugi estava a la part d'emergència oberta, no estàvem oberts aquell dia, però bé, evidentment que ho vam seguir i bé, doncs està clar que la part d'emergència doncs, va salvar la vida a les tres persones que van arribar venint des de la zona del Coll de la Marrana, que es van despistar amb el Torp i en comptes de baixar cap a Baiter doncs van venir per la vall del Freser i
1: sí,
0: van topar amb el refugi i una mica el van veure enmig del toro gràcies a que hi havia gent fent nit a dins i van veure les llums de

0: la gent que hi havia dins del refugi. I això, en certa manera, els hi va salvar la vida, perquè, si no, probablement, doncs, poder s'haguessin estimbat per les gorges del Freser amb les condicions que tenien, no?
1: Sí, perquè, a més, el refugi queda molt a la vora del
2: començament del regrot que baixa
1: pel començament de la... sí, del precipici.
0: Sí, no, tal i com estaria de carregat de neu i les condicions que hi havien, pintava malament si haguessin baixat, si s'haguessin passat al refugi de llarg. I bé, jo, bueno, així com a anècdota, us comentaria que la zona on va hi haver la desgràcia del Balandrau és una zona especialment ventada. Jo crec que això va afavorir, doncs, també que la gent que va tenir aquesta desgràcia, doncs no pogués...
1: Clar.
0: Perquè amb els anys nosaltres hem anat veient que quan bufa ben fort és una de les zones més desprotegides d'allà de prop del refugi, no?
1: Clar, sí.
0: Observant.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, sí, al final és una de les coses que també us toca... En aquest cas era el refugi d'emergència, però quan esteu oberts potser també us trobeu en alguna situació així. No sé si em pots explicar alguna que us hagueu trobat, potser no tan desgràcia, però sí alguns rescats que segur que al final vosaltres també és una de les feines que feu, no? Avisar a les emergències, als bombers, a qui sigui, per rescatar, doncs... excursionistes que s'hagin accidentat.
0: Sí, temes de rescats és bastant freqüent, vull dir, hi ha molt de trànsit de gent i sovint, doncs, són coses menors, no?, de turmells, d'algú que li fa mal al genoll, d'algun que té febre, del que sigui, però, desgraciadament, doncs, de tant en tant, doncs, passen coses més greus, no? I nosaltres, doncs, sí, som, diguem-ne, informadors, diguem-ne, acreditats, on diguem-ne, que ja pots facilitar una sèrie de dades als bombers que poden agilitzar, doncs, el tema dels rescats, no? I això a l'estiu és bastant freqüent, no? D'haver de coordinar amb ells, bueno, de donar avís i fins i tot de vegades, doncs, haver de prendre nosaltres alguna iniciativa o alguna col·laboració, perquè a vegades, doncs, potser és un rescat que és a la nit i no pot volar l'helicòpter i el primer que està en el terreny ets tu i de vegades, doncs, pots haver d'assessorat per ells, doncs, participar-hi, no? I sí, forma part de la nostra feina, el tema aquest. I anècdotes moltes, evidentment.
1: Clar,
0: hem vist de tot.
1: I tant.
0: Podríem explicar-ne moltes.
1: I com a una de a més d'aquestes, de feines de ser al refugi, què és el més gratificant de treballar-hi i de ser...
0: Treballar al refugi?
1: Sí.
0: Aviam, jo penso que... Et diria que una mica l'agraïment del tipus de públic que tenim. Jo no he treballat a l'hostaleria convencional, però estic convençut que el públic que tenim en un lloc com el refugi de Coma de Vaca et genera un retorn i una proximitat que no crec que tinguis amb l'hostaleria convencional, no?
1: Clar.
0: Bueno, la gent es fa molt càrrec d'on està, suposo que la gent també està... molt a gust amb l'entorn, amb l'activitat que està fent, amb els serveis que els hi donem, i això, doncs, fa que, bueno, que acabes normalment rebent això, l'agraïment de la majoria, i això, doncs, bueno, que una feina que amb el teu esforç, doncs, generi felicitat, doncs és xulo.
1: Oh, i tant, i a més... quan esteu així més aïllats que l'esforç és doble, no?, per arribar-hi i més a més vosaltres que heu d'anar amunt i avall carregats al final, que us vagin agraint sempre us venen més ganes de continuar aquesta feina, no?
0: Sí, no? Jo et diria que això és el més atractiu, no? A part que en general tothom que treballa amb una feina d'aquest estil, doncs li agrada el contacte amb la natura, li agrada l'esforç físic, que, bueno, si no t'agrada fer un cert esforç físic ja faries una altra feina, no? Li agrada, bueno, tota l'energia que desprèn la muntanya i que tens moments que realment estàs en un lloc molt xulo i que t'aporta molt, no només a nivell de les persones que hi passen, sinó a nivell de l'entorn, no?
1: Clar. I tant. I com t'imagines el refugi d'aquí 10 anys?
0: D'aquí 10 anys, bueno, espero encara estar-hi.
1: Segur que sí.
0: I me l'imagino... Bé, segur que amb millores, perquè perquè bueno, amb els anys hem anat passant coses que 10 anys enrere no ens imaginàvem, no? Però bé, fora de coses de tecnologia que puguin aparèixer que ara no sabem quines seran, m'ho imagino semblant a com és ara, no? Seguim pujant gent, disfrutant del lloc i amb les millores que els mitjans que tingui la FEC i entre tots puguem anar fent a l'edifici.
1: I tant. Rebeu moltes sol·licituds de gent que vulgui venir a treballar al refugi?
0: Sí, moltíssimes. Molt, vull dir, cada any rebem molts currículums de gent. Uh-huh. No, també és una feina que, a vegades, al ser de temporada, a vegades costa fidelitzar doncs els ajudants, no? Per això ens passa, jo crec, en general al col·lectiu de gestors de refugi, no? Uh-huh. Per el fet de que bueno, molts refugis no estan oberts tot l'any i clar, no pots oferir doncs un sou tot l'any, ah. I això doncs fa que sovint doncs la gent doncs a la que té certes necessitats doncs acabi buscant una altra cosa, no?
1: Clar.
0: Llavors d'una temporada per una altra, doncs sovint doncs la major part de refugis acaben agafant gent nova i hi ha molta demanda que uh-huh. bueno, de gent que té ganes de provar-ho, no?
1: Molt bé, molt bé.
0: I en general nosaltres, tothom que hem tingut, vull dir, tothom, si ho deixen és perquè, bueno, és perquè han estudiat una carrera del que sigui i s'acaben dedicant a lo seu, però la gent doncs li agrada molt l'experiència de, bueno, d'estallar dalt, de les vivències que hi ha, no?
1: Sí, i tant. La veritat és que jo conec gent que sempre, com a mínim, m'ho ha comentat de... M'agradaria algun dia treballar en un refugi de muntanya. Vull dir que no és algo gaire estrany, tampoc, si et mous.
0: Sí, no. Sí, sí, no. Ja dic que hi ha gent que és pel fet de l'entorn, no? Només, doncs perquè potser els agrada córrer, el que sigui, llavors doncs, els encanta el fet de tenir una estona lliure i poder... Però bueno, en general jo crec que és més el fet d'això, de les experiències que van passant allà, no? Et passa tot tipus de gent, uh-huh. i pots xerrar amb un o altre, cadascú t'explica el seu i és xulo.
1: I des d'aquí el refugi, a més de com accedir-hi, digue'ns algunes de les rutes més importants que teniu al voltant.
0: Sí. Doncs bé, com a cims, doncs, bueno, hi ha una pila de cimets, diguem-ne, vull dir, el Torreneu, les Balandrau, els Tinents, bueno, el Pic de l'Infern, en pot ser uns quants, vull dir. Uh-huh. I després, doncs, com a rutes, hi ha gent que passa fent la variant del GR11, o sigui, la gent que està fent la travessa del Pirineu, quan sí. estàs al Coll de la Marrana, la majoria van pel GR11, però de vegades doncs, hi ha gent que opta per fer el GR11.7, que és del Coll de la Marrana baixar pel Freser, passar pel refugi de Coma de Vaca, uh-huh. i fer el camí dels enginyers fins a Núria. A nivell de temps és similar a l'opció del GR11 clàssic. I, per exemple, quan fa molt de vent o la meteo no és molt clara, doncs és menys exposat i hi ha gent que opta per fer això. I després, doncs, el que també hi ha molta gent que ens fa és la travessa dels tres refugis, uh-huh. que és una ruta que vam organitzar ja fa 25 anys i que enllaça doncs, els refugis de Carençà, Ull de Ter, Coma de Vaca i Vall de Núria, també, a través de quatre valls, la vall de Bacivés, la vall del Freser, la vall de Coma de Vaca i la vall de Carençà. I és una ruta, això, es fa entre 3 i 5 dies i és molt atractiva de paisatge, a l'abast de tothom, no és una ruta, és una ruta de 3.000 metres positius, 3.000 negatius i 53 quilòmetres, no és molt exigent, però és molt atractiva i la gent, bueno, ho fa força gent.
1: Sí? Cada cop té més aficionats, sí, aquesta ruta?
0: Sí, cada cop té més. I també el que trobem ara, això de fa com 2 o 3 anys, no sé si és un tema de promoció del parc natural o el que sigui, que tenim cada vegada més estrangers i molts d'ells fan la travessa dels tres refugis.
1: Carai, molt bé. Molt bé, doncs això és que l'afició a la muntanya doncs cada vegada va més, també. Xavi, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per haver-nos concedit l'entrevista. I moltíssima sort amb el refugi. Espero poder-vos venir a visitar aquest estiu.
0: Estupendo, doncs gràcies a vosaltres i res. I no escolto el vostre programa perquè no ho sabia que...
1: Però, és que és ràdio local, molt local.
0: No. Doncs bueno, poder partir ara me l'escolti.
2: Ho pots escoltar per internet, per això.
1: És que sí.
3: Xavi,
0: digue'm.
3: Dóna records a la Iolanda, de part meva.
0: Ah, vale, ja, doncs ja li diré.
3: Val?
0: Molt bé, no sé com et dius per això. Per
3: a Teresa.
0: Teresa, vale.
3: Que no m'has fitxat encara.
0: Sí, no, estic una mica despistat.
3: Molt bé.
1: Molt bé, Xavier. Doncs bona nit i moltíssimes gràcies.
0: Vinga, a vosaltres.
3: Adéu, bona nit.
1: Adéu.
3: Adéu.

0: Els últims minuts del programa es dediquem a l'espai del temps i, com ja hem dit al principi, quina calorada. Joan Font, a Gallifa també, déu-n'hi-do, no? Apretat.
1: Hòstia, sí, és la conya. La conya, la quantitat de calor que arriba a fotre, no? Però, bueno, s'ha d'engegar l'aire condicionat i arriba un punt que... Jo he passat molts anys a Gallifa que no en necessitava.
0: I ara sí,
1: I de fa 4 o 5 o 6 vaig haver de...
0: Avui he vist temperatures de... Avui hi ha 37 graus, Calldetenes 39 graus, Lleida 42, per exemple.
2: Sí?
0: Artesa de Segre 43 ha arribat, per tant, valors realment extraordinaris, una calorada impressionant. I no s'acaba aquí, No s'acaba aquí. Continuaran aquestes temperatures altíssimes, de plena canícula estival, de plena onada de calor a la canícula estival, que és del 15 de juliol al 15 d'agost. Encara ens falten dies per arribar-hi, però ja estem a plena canícula pel que fa a les temperatures. Algunes tempestes hi han hagut, més de 20 litres a moltes zones del Pirineu, sobretot occidental, però que no surten d'allà de moment. De moment es queden allà aquestes tempestes. Cuidado, perquè s'està acumulant moltíssima energia. A la que vingui una mica d'aire fred, això per un lloc o altre esclatarà. Per tant, precaució els pròxims dies, perquè alguna tempesta segur que serà molt forta degut a aquesta energia que es va acumulant, perquè és una autèntica bomba de rellotgeria, aquesta energia que es va acumulant. Demà, pocs canvis. Encara farà moltíssima calor, podria baixar un grau o dos, però bueno, tindrem temperatures de més de 40 graus en algunes zones i algunes tempestes al Pirineu. Dimecres, l'única novetat és que la temperatura nocturna sí que notarà un canvi, baixarà una mica.

0: Viatgeres i viatgers, molt bona revetlla de Sant Joan. Sigui quina sigui l'hora i el lloc des d'on ens escolteu, gràcies per tornar a compartir amb nosaltres aquest viatge. Soc Felip Querol i això és El viatge a l'altre, un espai que setmana rere setmana ha intentat acostar-se al món amb curiositat, respecte i ganes d'entendre allò que sovint ens sembla llunyà. Un programa que no pretén donar lliçons, sinó convidar a escoltar. Que no buscar judicis ràpids, sinó mirades més àmplies i més humanes. Avui, a més, és una nit molt especial perquè demà és 24 de juny, Sant Joan. Per això, abans de res, permeteu-me felicitar tota la nostra audiència i desitjar-vos una molt bona revetlla plena d'alegria, de retrobaments i de bons moments compartits. I, naturalment, una felicitació molt especial per a totes les Joanes i tots els Joans. Moltes felicitats i que gaudiu d'un dia magnífic. Personalment, estic molt content de poder-me dirigir a vosaltres en una data tan significativa com aquesta. Una nit que parla de llum, d'esperança, de tradicions i també de nous començaments. És, a més, l'últim programa de la temporada 2025-2026 i una nit com aquesta, en què les fogueres il·luminen places, carrers i platges, hi ha una tradició que m'agrada especialment, que és escriure en un paper allò que volem deixar enrere i llançar-lo al foc perquè es consumeixi amb les flames. Avui, al viatge a l'altre, escrivim en aquest paper la paraula guerra, violència, abusos, injustícies, i ho llancem tot a la foguera perquè això s'acabi d'una vegada. I també aprofitem per a valorar tot allò que ens va bé i que de cap manera volem deixar enrere. Per això enviem una salutació molt especial als companys de Ràdio Silenci de la Garriga, que fan possible que aquests viatges arribin cada setmana a nous oients. Gràcies per caminar al nostre costat i per ajudar-nos a fer créixer aquest projecte.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
0: I avui ho fem amb una emoció especial perquè aquest no és un programa qualsevol. Avui tanquem la temporada 2025-26 del Viatge a l'Altre. Ha estat un curs ple de destinacions, testimonis, descobertes i converses que ens han permès recórrer el planeta sense moure'ns de la ràdio. Per això, gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, per viatjar amb nosaltres i per continuar demostrant que encara val la pena mirar l'altre amb interès, empatia i amb la voluntat sincera d'entendre. Comencem l'últim viatge de la temporada, la nit de la revetlla.

I el que serà serà ens porta a les pistes. La primera és primera nació que es va declarar atea, concretament l'any 1967. La segona és el país dels búnkers i, finalment, els flamencs i l'illa de Cézanne. Sí, teniu raó. Avui anem a Albània. Albània, que significa la terra de la gent que parla skip, és una república d'Europa situada a la zona dels Balcans. Limita al nord amb Montenegro, al nord-est amb Kosovo, a l'est amb Macedònia del Nord, al sud amb Grècia, a l'oest amb la Mar Adriàtica i al sud-oest amb la Mar Jònica. La capital n'és Tirana, amb 400.000 habitants, i les principals ciutats són Durrës, Elbasan, Vlorë, Skënder, que tenen pels vols dels 100.000 habitants. El país té una superfície d'uns 28.700 quilòmetres quadrats i una població aproximada d'uns 2,7 milions d'habitants. La seva capital i ciutat més poblada és Tirana, com dèiem abans, que concentra bona part de l'activitat econòmica, política i cultural del país. La llengua oficial és l'albanès, és una llengua molt singular dins de l'Europa perquè constitueix una branca pròpia de la família indoeuropea. La moneda oficial és el lek albanès. Actualment seria l'equivalència amb l'euro seria entre 98 i 100 leks, tot i que el canvi pot variar lleugerament segons el mercat. L'euro, de fet, és força habitual en moltes zones turístiques i comercials del país. Pel que fa a la religió, Albània és un dels països més diversos dels Balcans i conviuen comunitats musulmanes, ortodoxes i catòliques. Tanmateix, el país és conegut per haver-se convertit l'any 1967, com dèiem abans, en el primer estat oficialment ateu del món sota el règim comunista d'Enver Hoxha, que va prohibir tota la pràctica religiosa. Tot i que aquesta prohibició va desaparèixer amb la democràcia, avui Albània continua sent una de les societats més secularitzades d'Europa. La història recent del país està profundament marcada per la dictadura comunista d'Enver Hoxha, que va governar entre el 1944 i el 1985. Durant aquells anys, Albània es va convertir en un dels països més aïllats del planeta, precisament d'aquest aquella època en queda un dels seus símbols més sorprenents, els búnkers. Es calcula que se'n van construir prop de 175.000 arreu del territori per preparar una hipotètica invasió estrangera que mai no hi va arribar. Avui encara es poden veure a platges, muntanyes, camps i ciutats i s'han convertit en una de les imatges més característiques del país. Actualment, Albània és una república parlamentària. El president de la república és Bajram Begaj, mentre que el primer ministre, se l'haureu sentit molt, és Edi Rama, que ocupa el càrrec des del 2013. El país és membre de l'OTAN des del 2009 i és candidat oficial a ingressar a la Unió Europea. Malgrat els avenços econòmics de les darreres dècades, Albània continua afrontant reptes importants com la corrupció, la migració juvenil i les desigualtats territorials. Alhora, el turisme s'ha convertit en un dels principals motors de creixement, especialment gràcies a les espectaculars platges de la coneguda com a Riviera Albanesa. Un país petit en dimensions, però amb una història fascinant, una identitat molt marcada i una societat que continua buscant el seu lloc en l'Europa del segle XXI. L'actualitat internacional d'Albània és bastant important. Com ja sabeu, hi ha hagut uns esdeveniments que s'han conegut arreu del món. Segons informa la BBC News, el conflicte s'inicia quan el govern d'Albània aprova un projecte turístic de gran escalada a l'illa de Cézanne, una antiga base militar de gran valor ecològic a la costa adriàtica. El pla preveu la construcció d'un complex de luxe, amb hotels, ports esportius i residències, impulsat per inversors internacionals vinculats a Jared Kushner i Ivanka Trump. L'anunci genera una reacció immediata entre els col·lectius ecologistes i entitats locals que denuncien l'impacte ambiental i la manca de transparència en la concessió. Pel que fa a Associated Press, un altre mitjà, el projecte rep l'aval del
primer ministre Edith Rama, que el presenta com una inversió estratègica per a transformar el model econòmic del país i impulsar el turisme de luxe. El govern defensa que la iniciativa s'ajusta a la legalitat i que pot generar ocupació i desenvolupament en una zona fins ara poc explotada. Tanmateix, aquesta decisió converteix Rama en una figura central del conflicte i la seva gestió és ràpidament qüestionada per falta de transparència i per la manca de participació ciutadana en el procés. També trobem Reuters, que ens indica que a partir d'aquest moment sorgeix el moviment de protesta conegut com la Revolució dels Flamencs, nom inspirat en les aus que habiten les zones humides del litoral amenaçades pel projecte. Inicialment, el moviment neix com una mobilització ecologista, però ràpidament evoluciona cap a una protesta social més àmplia contra la privatització del territori i la venda de patrimoni natural a inversors estrangers. The Guardian ens explica que la Revolució dels Flamencs creix amb rapidesa i s'estén per diverses ciutats del país, especialment a Tirana i les zones costaneres del sud. Les mobilitzacions es repeteixen de manera gairebé diària amb milers de participants que reclamen la protecció del litoral i la preservació de la biodiversitat. Tot i que la majoria de protestes són pacífiques, en alguns punts sí que és veritat que s'han registrat tensions puntuals amb dispositius de seguretat vinculats a les zones del projecte. El Financial Times, per la seva part, diu que finalment destaca el cas de Cézanne, que ha transcendit les fronteres d'Albània i s'ha convertit en un exemple internacional del debat entre el desenvolupament econòmic i la protecció ambiental. Ella es converteix en un símbol de conflicte i, d'altra banda, el govern defensa la modernització econòmica i, a part, des d'una altra perspectiva, els manifestants alerten de la pèrdua irreversible d'un espai natural únic al Mediterrani. Finalment, en aquest context, la Revolució dels Flamencs continua activa i sense una sortida clara. Les protestes es mantenen al carrer, mentre que el govern d'Edith Rama sosté el projecte com una aposta estratègica per al futur del país. Albània es manté així en el focus internacional per un conflicte que combina ecologisme, política i grans inversions internacionals en un escenari de creixent tensió social.

0: Ona Cudin.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
3: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria d'LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
3: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
1: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
3: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
1: I en plana política, l'exvicepresident José Montilla assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
3: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia, les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui aquest informatiu en plana de successos perquè dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
3: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars, fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc. I una ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada per un equip del Servei d'Emergències Mèdiques a un centre hospitalari.
1: Ampliem aquest bloc de successos perquè l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especials dels GRAE, Albert Santamaria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Bages, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa.
3: Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona de 41 per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber dels Graé, enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: I més successos encara, dues persones ferides per arma de foc al barri de del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
3: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: I acabem en aquest cas a les platges, concretament a la de l'Almadrava, perquè aquest matí ha aparegut una balena morta en aquesta platja, com diem, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp.
3: Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el conegut com a CNAM. Un cop s'ha extret aquesta balena, el cetaci s'iniciarà i es procedirà a descontaminar aquesta platja.
1: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest any 2025 que van passat torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any.
3: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens ho amplia Núria Parera.
0: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
4: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
0: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
4: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
0: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
4: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
1: Seguim amb més actualitat d'aquest col·lectiu LGTBIQ+, perquè el Museu d'Història de la Ciutat de Girona ha inaugurat avui una exposició temporal sobre l'evolució d'aquest moviment, tant a Girona com a Catalunya i a la societat en general. Aquesta mostra es podrà veure fins al 13 de setembre.
3: L'ha visitat el company de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
6: En el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, el Museu d'Història de Girona ha inaugurat una exposició treballada des de fa mesos sobre l'evolució que ha viscut el moviment gràcies a la seva lluita incansable. En l'exposició es mostra des de les primeres reivindicacions fetes pel col·lectiu fins a persones i esdeveniments claus en la història del moviment, repassant tant els inicis arreu d'Europa i als Estats Units com la seva arribada i creixement a Catalunya i Girona. Des de l'organització s'afirma estar molt content amb el resultat final. Així ho explica Pau Gálvez Lot, membre de l'equip comissariat.
7: Estem molt orgullosos d'aquesta exposició que posa un punt molt important dins de la memòria LGTBIQA més de la ciutat de Girona, de Catalunya, i que identifica aquesta repressió, però també aquestes ganes de viure i de llibertat que com a col·lectius tenim.
6: En definitiva, el gran objectiu és recordar al món que tothom és i ha de ser lliure per sentir-se i estimar a qui vulgui, i que en una societat que sembla recuperar mals costums del passat, l'amor sempre s'acabarà imposant per damunt de l'odi.
1: I com ens acaba d'explicar el company Xavi Morlans, avui, dia 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar així l'LGTBI-fòbia.
3: Diverses ciutats del món han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que ara fa justament 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat, el 26 de juny del 1977.
1: En aquesta manifestació hi van participar unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 10.000, segons els organitzadors, que eren les entitats Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran.
3: Sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, les entitats convocants han reivindicat que encara queda molta feina per fer i molts drets per assolir. Expliquen que molta gent d'aquests col·lectius encara queden exclosos de les polítiques públiques i continuen patint agressions i violències. També es desmarquen de la Pride, l'altra gran jornada internacional de l'orgull, que se celebra el 19 de juliol, amb desfilades, marxes, festivals, concerts i conferències, entre d'altres activitats.
1: I a banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions i actes a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
3: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
1: I encara en el marc d'aquest Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia, hem d'explicar que unes 200 persones van condemnar l'agressió homòfoba precisament per part de 10 joves a un menor ara fa just una setmana a Mataró. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Gemma Ponce.
8: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada, en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
9: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
8: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
10: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
8: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
1: Marxem ara fins a Barcelona, que donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
3: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carme Torres, del comissionat del Congrés. Ens ho explica precisament Carme de Fez.
11: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
12: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, I llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
11: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
12: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir. Si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
11: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
12: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
11: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
1: Obrim plana política. L'exvicepresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
3: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol.
13: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
14: Posaria jo, no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
1: I encara més política, en aquest cas internacional. El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
3: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
1: I obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit de música amb el concert d'Alejandro Sanz, que ha reunit 34.000 espectadors i ha penjat el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
15: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mí fingir que te creo no me...
3: Set anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCDE Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
1: I continuem amb més música. El Festival de la Veu Afònica de Banyoles entra a la seva recta final amb les últimes propostes d'aquesta 22a edició.
3: Durant 4 dies ha omplert la capital del Pla de l'Estany amb una trentena de propostes musicals i grans noms del panorama català, nacional i internacional, però també propostes emergents, amb la veu com a fil conductor. Des de Banyoles Televisió, Míriam Martín.
16: El Festival Afònic ha arrencat el diumenge amb les últimes 10 propostes de l'edició d'aquest any i una gran acollida per part del públic. El director del festival, Francesc Viladiu, assegura que, tot i l'onada de calor, el públic ha respost i totes les propostes han tingut molt de seguiment.
17: Doncs la veritat és que estem molt contents, en primer lloc doncs, perquè a nivell meteorològic doncs, hem pogut fer el festival, tot i la gran solana que hem tingut aquests dies, i evidentment també doncs, per la gran concurrència de públic, però també de les propostes artístiques que hem presentat, doncs, que realment doncs, han assolit els objectius que nosaltres ens havíem marcat.
16: La recta final de la Fònica ha començat amb l'espectacle de folklore argentí de Carmen Aciar i continuarà la tarda amb el primer concert a comarques gironines de Lina i Marco Mezquida, que presentaran Ofado. A l'Espai de la Muralla es podrà veure la presentació a comarques gironines de polifonies de Geòrgia de Volkan Birkan, un grup de capella de 8 cantants d'origen georgià i català. La tarda també portarà Camaño i Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. Les últimes propostes seran les de Quim Carandell, que oferirà un directe proper amb veu i guitarra a la Barca La Tirona, i Anna Andreu, al Teatre Municipal.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de bàsquet, perquè hi havia partit amistós de la selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, que s'ha enfrontat aquest matí al Nou Congost de Manresa a la selecció de Gran Bretanya. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, bon dia.
18: Bon dia, doncs continuem al Nou Congost perquè al partit li queden 2 minuts que seran molt emocionants perquè el resultat actual és de 69-72 a favor de la selecció de Gran Bretanya en un partit que ha acollit a 2.500 persones que s'han acostat fins aquí per animar el conjunt català. Un partit que ha dominat la selecció catalana fins en aquest últim quart on els britànics han premut l'accelerador per capgirar el marcador amb un parcial d'11-0. En aquest moment han sortit els jugadors referents de la selecció catalana per tornar a igualar el partit. Es tracta del base de Badalona, Guillem Vives, i Pep Busquets de la Girona, que han tornat a deixar el partit molt ajustat. Només 2 punts separen els dos equips. Guanya Gran Bretanya quan queden poc més de 2 minuts per acabar aquest enfrontament.
1: Moltes gràcies, Jordi. Veurem doncs com acaba i si hi ha una mica de sort. I aquest partit acaba, com diguem, amb victòria del combinat català dirigit per Jaume Ponsarnau. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè avui comença la fase eliminatòria del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
3: Precisament un dels combinats, el de Canadà, un dels anfitrions, i Sud-àfrica jugaran la primera plaça d'accés als 8ens de final.
1: Amb 32 seleccions encara en competició de les 48 que van començar, cap de les principals favorites ha caigut eliminada en aquesta fase de grups.
3: Argentina, França, Alemanya, Brasil, Anglaterra, Espanya, totes continuen amb les opcions intactes d'aixecar el títol de la bola del món. Pel que fa als encreuaments francesos i alemanys, es podrien trobar ja als vuitens de final si guanyen a Suècia i al Paraguai, respectivament, mentre que Espanya i Portugal podrien protagonitzar un duel ibèric en aquesta mateixa ronda. Abans, però, hauran de superar els seus matxs contra Àustria i Croàcia. Pel que fa als combinats sud-americans, l'Argentina de Lionel Messi, màxim golejador fins ara amb 6 gols, s'enfrontarà amb Cap Verd, una de les sorpreses del torneig, mentre que el Brasil ho farà amb el Japó.
1: La resta d'encreuaments d'aquests 700 de final són el Països Baixos-Marroc, Estats Units-Bòsnia-Herzegovina, Bèlgica-Senegal, Anglaterra-República Democràtica del Congo, Austràlia-Egipte, Suïssa-Argèlia i Colòmbia-Ghana. Parlem ara també de motociclisme, perquè està en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Marc Márquez sortia des de la setena posició i ara mateix ocupa la cinquena quan la cursa es troba just a l'Equador, a les 13 de les 26 voltes que s'han de completar. De moment lidera l'espanyol Jorge Martín, seguit de Raúl Fernández. La tercera posició l'ocupa el japonès Ai Ogura. Tornem a canviar d'esport. Marxem ara al ciclisme, perquè la ciclista catalana Mireia Benito firma un cap de setmana rodó als campionats d'Espanya en ruta.
3: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta a Sabanyaigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falten ja menys dies pel Tour de França. L'altra catalana, Paula Blasi, ha estat baixa després d'haver patit una caiguda precisament en els entrenaments per aquesta prova d'Espanya en ruta.
1: D'altra banda, Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
3: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall d'Avui amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Ksenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
1: I encara un altre apunt en aquest cas d'hoquei patins, perquè el Vilafranca jugarà a l'hoquei lliga masculina després que el Tribunal Administratiu de l'Esport decidís finalment que aquest partit s'havia de jugar entre Vilafranca i Manlleu, després que els vilafranquins ja s'imposessin per 2-3 al partit d'anada. Avui ho han fet per 6-3 al seu propi pavelló. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'anyora. L'anyora, tot i ser força desconeguda a nivell popular, és un ingredient molt valorat a la cuina espanyola, sobretot a la costa mediterrània, a la zona de Múrcia, Llevant i Catalunya. De fet, és la que dona el toc final a receptes tan conegudes com la salsa de calçots. L'anyora pertany al gènere Capsicum annuum. És un pebrot rodó de color vermell quan és madur, que es deixa secar al sol i queda arrugat i color granat fosc. S'usen innumerables plats i productes del territori perquè porta color, aroma intensa i un sabor dolç distintiu, diferent a la mar que porta el pebrot xoricer de la mateixa espècie. Es va importar d'Amèrica i iniciar el seu cultiu a la regió murciana, des d'on es van estenent. En podreu trobar tot l'any conservades seques penjades a l'aire en enfilalls. Es pot afegir a plats d'arròs, estofats, sopes, salses o com un condiment més. Fresca, es pot coure al forn i traient la cua i les llavors ser la guarnició de qualsevol plat. Si la compreu seca, cal que la rehidrateu, posant-les en remunt tota la nit o com a mínim 4 hores prèvies, amb aigua fresca fent un parell de forats perquè hi penetri l'aigua. Posteriorment, retireu les llavors i separeu la pell de la part carnosa i ja la podeu triturar per fer salses o sofregits. Si la voleu com a condiment per un guisat, l'heu d'afegir al principi i retirar quan el plat estigui llest. Es pot separar la carn de la pell, triturar i tornar a afegir el guisat. A Catalunya és força famosa per ser un dels ingredients indispensables de la salsa de calçots, que acompanyarà les calçotades durant els mesos de gener a abril. Aquesta es sol preparar amb les nyores, caps d'all escalivats, tomàquets escalivats, ametlles torrades, oli d'oliva verge, torrades de pa amarades amb vinagre de poma, pebre, pebre vermell dolç, caiena i sal. Ara que ja coneixeu tots els secrets de l'anyora, useu-la com a nou condiment pels vostres plats o compreu-la seca i prepareu una exquisida salsa de calçots casolana.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Dues persones han mort i un altre ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
9: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
7: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Eduard.
7: Dades alarmants en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, ja que les incidències contra aquest col·lectiu no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
9: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
7: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
9: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
7: I en plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
9: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
7: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
7: I en els esports, en motociclisme, en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui amb plana de successos. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
9: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada quan un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari.
7: Seguim amb més successos. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
9: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
7: I aquest matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
9: Immediatament, quan han trobat el cetaci, s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de protecció civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'incinerarà i es procedirà a descontaminar la platja.
7: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest 2025 es tornen a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen novament les 300 en un sol any.
9: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilitzacions. N'informa Núria Parera.
11: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
12: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
11: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
12: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
11: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
12: Pel que fa al comunicar, situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
11: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
7: I és que avui, 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar l'LGTBI-fòbia.
9: Diverses ciutats al món precisament han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que justament fa 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
7: A banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
9: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
7: I una d'aquestes, precisament, va plegar unes 200 persones que van condemnar una agressió homòfoba per part de 10 joves a un menor ara fa justament una setmana a Mataró. Ens ho explica des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada, en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
14: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
13: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
15: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
13: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
7: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
9: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions, com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carmen Torres, del comissionat del Congrés. Ja ens ho explica Carme de Fez.
16: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
17: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
16: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
17: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir. Si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
16: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
17: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar al nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
16: El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb la

0: menteix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
1: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
2: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat fins a 9 el nombre d'espanyols morts durant els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
1: D'altra banda, avui aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell ell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
2: I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de 6.719, tal com han informat fonts del Departament de la Presidència.
1: Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb un 70,3%, seguida de Barcelona amb un 68%, Girona amb un 65,8% i Tarragona amb un 64,5%. Les proves han començat a les 9:10, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les de dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts.
2: Ens endinsem ara a la crònica local. Comencem a les platges de Torredembarra, al Tarragonès, que estrenen nous elements de seguretat aquest estiu.
1: Entre d'altres, destaquen les taules de rescat que els mateixos banyistes podran utilitzar si detecten una emergència a l'aigua. Tot plegat ens ho explica des d'Ona la Torre el Josep Sánchez.
3: De taules de salvament civil n'hi haurà 4 i són al costat dels pals SOS que es van estrenar per Setmana Santa. Aquestes taules són de color vermell, tenen estampades les instruccions d'ús, porten un geolocalitzador i incorporen elements de seguretat. D'altra banda, els vehicles de la policia local que patrullen a la platja han incorporat unes boies autoinflables que els agents podran utilitzar per fer una primera intervenció d'emergència. Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap de la policia local.
4: Però sí és cert que normalment les policies locals són les que acostumem a arribar al primer lloc sempre nosaltres. Abans de fer una valoració i fer una activació de recursos, evidentment, hem de donar una resposta ràpida i immediata. Com a mínim, pues, poder proporcionar-li pues, aquesta boia autoinflable, almenys que li sigui de sustent per poder aguantar-se l'aigua quan arriben tots els serveis especialitzats, no?
3: A més, l'embarcació de la policia local ha incorporat una xarxa de grans dimensions per facilitar els rescats.
2: Seguim al Camp de Tarragona perquè el projecte d'Ametller Origen a Mont-roig del Camp fa passos endavant amb l'aprovació del nou POUM.
1: BXC Ràdio, Adrià Tella.
5: El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació puntual del POUM que permetrà la implantació del projecte agroindustrial impulsat per Ametller Origen a la zona de Terres Noves. La modificació urbanística transforma més de 111 hectàrees de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable per acollir el Hub Mont-roig, un projecte estratègic reconegut per la Generalitat basat en producció hortícola tecnificada i espais de recerca i innovació. El planejament preveu més de 210.000 metres quadrats per a zones verdes, equipaments i infraestructures, amb especial atenció a la integració paisatgística i la preservació de l'entorn natural del barranc de la Porquerola. En parla l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo.
6: És un projecte molt important, amb una empresa del país, amb una inversió també molt important i amb la generació de molts llocs de treball. Com deia abans, intentarem al màxim que siguin, doncs, evidentment, veïns de Mont-roig, però bé. És un projecte per a nosaltres molt important en el sentit que el que estem parlant és el futur de l'agricultura.

0: infraestructura.
1: Ara s'obre el període d'informació pública i tramitació ambiental abans de l'aprovació definitiva del projecte.
0: I marxem ara a l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, al Ripollès, ja que aquest és pioner a donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre.
2: Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Els estudiants van presentar botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon, a veïns i familiars i també botiguers. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
3: Botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vila-Riera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Masanilla.
4: I ganes de fer més projectes, sí, sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes.
3: Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
5: Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre.
6: Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum.
3: El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit musical amb el concert d'Alejandro Sanz, que va reunir 34.000 espectadors i va penjar el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
7: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir.
2: 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb les cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
0: Canviem de terç, seguim amb cultura, el foc i les bèsties. A part de la cultura popular, han tornat a omplir els carrers de Cardedeu en una nova edició de la Festa del Foc.
2: Es tracta d'una de les cites més esperades del calendari festiu del municipi del Vallès Oriental, que ahir al vespre va reunir molts veïns i veïnes al voltant de la tradició i l'espectacle. El punt àlgid de la jornada va ser, un any més, la representació de la llegenda del Berro. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
8: A Cardedeu, la plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la llegenda del Berro, un dels actes més esperats de la Festa del Foc. Molts veïns i veïnes s'hi van aplegar ahir al vespre per seguir la representació teatralitzada que dona vida a la bèstia del foc més emblemàtica del municipi. Un espectacle que, any rere any, combina teatre, foc i cultura popular i que dona el tret de sortida a la nit més intensa de la festa. Així ho expliquen des de la Colla de Diables.
9: La veritat és que és un plaer i bueno, hi ha diferents punts que intentem que es vegi el Berro millor, l'alcem, bueno, intentem que el públic ho vegi millor.
8: Amb una plaça plena i un gran ambient, el Berro ha tornat a ser el protagonista de la nit abans de donar pas al tradicional correfoc, que va omplir els carrers de foc, música i pólvora per tancar una nova edició de la Festa del Foc.
0: Marxem ara al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, que mostra per primera vegada més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular del barceloní Jordi Barón.
2: Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. L'exposició s'anomena Portes endins, els arxius dels altres, i es pot visitar fins a mitjans de novembre. Ens n'informa des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
10: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
11: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
10: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
0: I acabem a Lleida amb una nova proposta cultural per aquest estiu. Les nits del Morera obren portes per convidar a descobrir el Museu Morera des d'una perspectiva diferent.
2: El gran reclam d'aquesta primera edició és Lux Mundi, una experiència immersiva que fusiona patrimoni, art digital i tecnologia. Tot plegat ens ho explica des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
12: L'art romànic es transforma en una experiència immersiva al Museu Morera. La instal·lació Lux Mundi és el principal atractiu de la primera edició de les Nits del Morera i reinterpreta amb llenguatge digital les pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll. L'obra, creada per quatre artistes digitals, combina patrimoni, llum i tecnologia per oferir una nova mirada sobre un dels grans símbols del romànic català. Ho explica Jesús Navarro, director del Museu Morera.
13: Reivindicar aquest passat propi de la nostra cultura, que són les pintures romàniques de Boitaüll, però donar-nos també una visió contemporània, que són les que aquests quatre artistes, que són Alba G. Corral, que són Desilens, Massó i Hamil Industries, han fet quatre projectes vinculats que es projecten sobre una reproducció de l'absis de l'església de Boitaüll a l'atri digital del museu.
12: La instal·lació es podrà visitar fins al 30 d'agost i forma part de les Nits del Morera, una nova proposta que combinarà accions artístiques i activitats participatives durant les nits d'estiu.
0: Les 2:55, moment d'anar ràpidament als esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de motociclisme perquè fa uns minuts ha acabat la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. La victòria ha estat per al japonès Ayogura, que ha estat acompanyat al podi per els espanyols Raúl Fernández i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat cinquè i el seu germà Marc ha acabat a la setena posició. Parlem ara de bàsquet perquè finalment la selecció catalana ha acabat perdent davant la del Regne Unit.
2: La selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, ha acabat, com dèiem, perdent, en un final molt ajustat per 74-76.
0: I un altre apunt, en aquest cas de ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat doble campiona d'Espanya.
2: Ho ha aconseguit en imposar-se la prova en ruta a Sabanyanyigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així el doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falta ja menys dies pel Tour de França.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure, com sempre, la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui al programa? Doncs de convidada. A veure, tenim avui moltes coses. De convidada, Anna Garcés, actriu, una de les cares conegudes de La Promesa, però que ara, després de deixar aquesta sèrie, doncs la tenim triomfant a Netflix amb Oasis, aquesta nova producció de Netflix juntament amb Bambú Producciones. No us ho perdeu. També tindrem a nosaltres, ni més ni menys, que a Íñigo Tín, exconcursant de Gran Hermano, que ens explicarà com ha anat aquesta travessia de Huellas a Santiago, no us ho perdeu. També tindrem a l'Assumpta Vitòria, que ens parlarà de la història de la tele, i el Toni Rovira, en el que, bueno, hi passarà de tot, i entre altres coses també tindrà convidats com Marcos Amcà, entre d'altres. No us perdeu el programa d'avui, que ve carregat. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, arrenquem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: Hola, Joan. Mira, avui t'explicaré coses antigues perquè, clar, la història de la Caixa Tonta ha d'explicar una mica de la història.
0: I tant.
1: Però suposo que us agradarà. Mira, l'any 1976, costa de dir, es va crear una red de corresponsals per tot Espanya i funcionava com grups de treball. Ells proposaven temes i plantejaments i aquest grup de nois després realitzaven un reportatge, entrevistes o informe. I era un informativo juvenil que es deia La Setmana. Aquest programa, el 1976, va ser galardonat amb l'Art de Plata, el millor programa juvenil de televisió espanyola, escollit per votació popular entre tots els nois d'Espanya. Clar, ara dius, que poc, però jo trobo que és molt, perquè era l'any 76.
0: Sens dubte, Assumpta, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I nosaltres anem a recordar la sintonia i l'inici d'aquest programa.

0: I què més teníem, Assumpta? A veure, què més ens portes?
1: El 1976 hi ha un altre programa que segur que aquest sí que el recorden, que es deia La Guagua, que era un autobús que anava voltes per Espanya buscant sorpreses, regals, jocs, danses... Clar, no hi havia mòbils i anava per tot Espanya aquest carro, aquest carret. Un carretó, perquè la foto és com un carro, que es deia La Guagua, i els nens participaven en modo activo i en el que se les brindava la més variada informació i diversió. Aquest programa el portava Torrebruno i Manuel de la Rosa.
0: Exacte, Assumpta, Torrebruno i Manuel de la Rosa. Què us sembla si anem a recordar l'inici d'aquest programa? Vinga.

0: també aquest any el Circo de TV, va morir Fofito, quina pena, també. I també hi havia un altre programa molt xulo, que aquesta sintonia també t'agradarà molt, que era Ábrete Sésamo, un ingente despliegue de imaginación televisual con todos los medios a la disposición, amb marionetes, hasta imagen real, desbordant d'optimisme i fantasia. Bé, hem parlat de programes infantils que eren molt xulos. Què et sembla, Joan? Una miqueta d'història sempre va bé, però fa tants anys, fa pena, eh? Però que bonic que era. Ai, Joan, que m'he equivocat, que no era Fofito que va morir, va ser Fofó, que els nens estaven molt tristos. Fofito em sembla que encara està, que estava treballant a televisió fent algunes coses. Ai, també havíem oblidat, perquè era molt important Heidi. Heidi era, bueno, als nens els hi va agradar moltíssim, amb dibuixos d'animats de la immortal narració de Juan Espirit i després també reposicions de la Pantera Rosa, el Oso Yogui... Molt bé, hi havia molts programes infantils. Ara no n'hi ha tants, oi? Vale, un petonet, una abraçada.
1: Doncs sí, assumpte, el Fofito encara el tenim per aquí, era el Fofó que ens va deixar malauradament i està, doncs, segueix actiu, té el seu circ i també fa espectacles a alguna televisió. Nosaltres marxem amb una altra, amb la sintonia d'Ábrete Sésamo, aquesta sintonia que ens comentava l'assumpte. Gràcies, com sempre, per portar-nos aquesta petita nostàlgia, no?, del que va ser la televisió i de tot el que ens va donar. I, com sempre diem, visca la Caixa Tonta. Us deixem amb Ábrete Sésamo.

0: gent el senyala, el critica a les espatlles. Per això, amb ell, li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira. El mateix que fa saltar totes les alarmes aquí a la caixa tonta de la xarxa. Sí, sí, a tothom. Fa saltar les alarmes de tots. Anem a connectar amb ell. Jo no sé com estarà en el seu plató del Toni Rovira i tu. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni Rovira! Toni! Diria que està per aquí, a veure. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira. Bueno, ja estic per aquí preparant doncs, el que serà el programa d'avui. Avui tenim en Marcos amb K, l'home que triomfa en Festuc. I bé, gravarem el dijous, i el dijous tinc l'Ismael Beiro, de Gran Hermano, amb el seu programa Sala de Confessiones, que vaig estar a Madrid. Us haig de dir que avui també ve una productora, La Vampira, de TV3, que està preparant un programa nou. I bé, en un moment us vaig saludant, també van estar els de l'APM, i ha arribat en Marcos. Marcos! Con K.
2: Què dius? Com estem?
1: Però quina veu, Marcos.
3: Mira, tio, estem posant aquí veueta agudeta.
1: Ara també et dediques a fer veus i humor, o què?
3: Sí, faig imitacions, faig de tot. No, és broma.
1: Tu ets capaç de tot, nen, perquè et conec des que vas començar, eh?
3: Sí, ja portem molts anyets ja fent feineta, eh?

0: La gent comença a saltar i a ballar, que increïble.
1: El fas tu o fes tu?
0: De com vulgui, cadascú que ho digui, com vulgui.
1: Ah, sí? Vale, que la balli com vulgui, no. Té uns passos, això, eh?
0: Sí, ara, té uns passos prohibits, no?, que tenim ja coreografiats, però que ball lliure, freestyle, que tothom se la gaudeixi com vulgui, i jo content.

0: que has portat els ballarins o ben sol?
1: Avui he portat un amic, però que balla molt bé.
0: Ballaran tu o què?
1: No, és broma, broma. No, avui he vingut solet, però a la gira portem tots els ballarins sempre i liem una allà brutal.
0: Com fa la cançó? Bueno, ara segur que la posaran ja en Bosch. Sí. Però com fa?
1: M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun diu... No, és pistatxo, tio, fas tu.
0: Bueno, Marcos, K. S'ha de dir així, no?
1: Exactament, Marcos amb K. Sí,
0: això sí. També t'ha fotut, no?, anar canviant de noms. Quantes vegades canvia?
1: Un parell de vegades, sí. A veure quin era el que entrava millor, eh?
0: I ara hi ha entrat amb la directa, no?
1: Sí, ara sembla que ha entrat, o sigui que content.
0: Veig els ulls d'enamorat, eh? No sabia, això.
1: Mira, són ulls d'estar hipermega en pau, perquè arribo justament del gimnàs, d'entrenar i d'estar relaxat. Arribo relaxadíssim.
0: Ah, sí? Pues arribaràs cansat, no tindràs ganes de ballar.
1: No.
0: L'has de donar-ho tot.
1: Activat. Estic molt activat.
0: Crec que avui ve la Vampira de TV3, que és una productora que està preparant un programa nou i crec que venen aquí avui.
1: Doncs que comptin amb mi. Si volen festa al seu programa, no hi ha millor que això.
0: Bueno, aquí va arribar amb una nòvia i has anat perdent coses pel camí, eh? Tu com vas vindre la primera vegada que et portava el Sergi Soler, tenies sí. Nòvia.
1: Home, clar, ja he canviat de nom 3 vegades, doncs no hauria de canviar de més coses.
0: Hasta
1: no?
0: El sogre va vindre aquella nit.
1: Sí, no que veritat. Sí, que veritat, mare meva. Bueno, mira, experiències, la vida són etapes.
0: Bueno, Marcos.
1: Bueno, bonics.
0: Despedeixa't de la caixa tonta.
1: Bueno, un petonet. Ho porta el Joan, no?
0: El Joan Bosch, el coneixes.
1: Sí, és un supercrac. Un petonet pel Joan i per tots els oients de la caixa tonta. I en recordeu-vos, si teniu un dia difícil o trist, poseu-vos el fastuc i fastuc i per tothom.
0: Gràcies. Mira, d'aquí un moment estaran ballant. Ja et pots arreglar, que t'has d'arreglar o vas així mateix? Ja està. Si el Sergi m'ha dit que s'havia d'arreglar.
2: Va del fastuc? Què tal? Com estàs?
0: I tu també vols posar de fastuc?
2: No, jo vull de brillantina. Jo vull brillant.
0: Vull de brillantina.
1: Home, el Sergi sempre va radiante, eh? Por detrás y por delante.
0: És que està enamorat.
2: I tant, jo estic enamorat de la vida, nen.
0: Escolta, com ho tenim avui?
2: Avui hi ha molt ambient, això sembla el Carib, no sé, la gent està ballant aquí salsa fora i tot. És que amb aquesta temperatura, nen, com pot ser? Si és que tenim una temperatura del Carib.
0: Ara. Has vist aquests nois de color?
2: Sí, estan fent aquí uns balls, això. Jo crec que faran un castell o algo.
0: Breakdance,
2: nen, breakdance. Ara ho farem tots.
0: Això és el que ballaves tu, no?
2: El Marcos amb K segurament que sí que ho fa, això, també.
0: Això és el que ballaves tu, no?
2: Sí, cada dia. Sí, pels matins també. Tinc un trapezi a casa també i faig tirabuixons, verdad?
0: Tirabuixons. Bueno, vaig a veure que hi ha per allà, hi ha polítics, hi ha de tot. Ja pots passar, ja, si vols. Charo, ¿llevas las cuentas ya de lo que hemos recogido para el proyecto Huellas?
3: El proyecto Huellas tiene que funcionar, Toni. ¿Cuánto vamos a recoger?
0: No lo sé.
3: A ver cómo estará el tema.
0: Ese tiene cara de no haber soltado nada. ¿Tú no has soltado nada, Paco?
4: Hombre, buenas noches, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué estamos? No has soltado nada.
4: No he soltado. ¿Cómo que no he soltado nada? Claro.

0: La Caixa Tonta.
1: ¡Ay, qué calor!
2: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Verónica Romero y quería mandar un beso enorme a toda la familia que seguís a La Caixa Tonta. Un besazo enorme y que viváis la vida con mucha alegría. Claro que sí, un besito.
3: I molt aviat passarà pel programa Verónica Romero, exconcursant de la primera edició d'Operació Triunfo, que està triomfant també ara amb Agua pel Calor, amb King Africa. Dels temes d'aquest estiu, sens dubte. Gràcies a tots els que heu fet possible el programa d'avui, gràcies a Ana Garcés, a Íñigo Tina, a l'Assumpta Vitoria, al Toni Rovira, al Marcos Amcà i a tot l'equip del Toni Rovira i tu. I gràcies a tots els que ens feu confiança cada setmana, a totes les emissores que també ens teniu amb vosaltres i a la xarxa de comunicació local. Res més, que vagi molt bé la setmana i fins la setmana que ve, si tu vols. A reveure, adéu-siau.
4: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: durante.
1: We're going to dance. We're going to dance.

0: 24 de juny de 2026, benvinguts al desè taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que un cop al mes us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. I avui som en aquesta nova edició d'aquest Taula per 5, en aquest cicle que està sent un Taula per 2, perquè estem fent aquest repàs amb els portaveus dels grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Vam començar amb Anna Maria Vilarrasa, de Junts per Catalunya, Junts per Codines. Vam seguir amb Laia Jordana, del PSC, i avui és el torn de Pere Pladevall Vallcorba, de Junts per Sant Feliu de Codines. Avui som dia 22 de juny, per tant, som dos dies abans que vosaltres esteu començant a sentir aquesta entrevista. L'estem enregistrant un dilluns a les quarts d'11 del matí des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca amb el Pau Ibars, el control tècnic. Bon dia, Pau.
1: Bon dia.
0: Gràcies per ser-hi.
1: Un plaer.
0: I ara sí que venim cap aquí a l'estudi. Qui ens acompanya és Pere Pladevall Vallcorba, va ser cap de llista de Junts per Sant Feliu de Codines l'any 2023, amb aquest lema que portaven que es deia Som-hi, actualment regidor a l'oposició i portaveu d'aquest grup que té 5 regidors. Benvingut, Pere.
2: Hola, molt bon dia, i quan s'estarà matent, haurà passat la revetlla, doncs molt bona nit i espero que tots hagin passat molt bona revetlla.
0: Molt bé, doncs, dic que no ha vingut sol, ha vingut acompanyat amb el Frederic Sala i estem a punt de començar aquesta entrevista. En primer lloc, com està?
2: Perdó, com estic?
0: Sí.
2: Bé, fantàstic. Ja ho veus, un dilluns al matí, amb aquest solet ratllant lo tòrrid, però encara es pot suportar, doncs mira, hem anat a fer un cafè i bé, feliç. Ahir vam treballar tot el dia, dissabte també, divendres també, i avui descans.
0: On hagués volgut fer aquesta entrevista, si en lloc de citar-lo a l'estudi li haguéssim deixat triar un lloc al carrer o on fos?
2: Mira, com una vegada vam fer una amb el Ferran Polo, precisament, a la plaça. És un dels llocs que m'agrada més del poble, junt amb el Parc Usart, però a la plaça, sí, sí. Perquè me l'estimo de debò, i m'agrada, i l'ambient, i bueno, la gent, sobretot la gent, eh?
0: La seva experiència en política municipal és dilatada, va ser alcalde pel PSC entre 2007 i 2015, també amb el seu actual partit Junts per Sant Feliu de Codines va ser alcalde entre 2015 i 2020, quan va passar el relleu a Mercè Serratacó, i ara aquesta vegada és una nova etapa, en aquest cas a l'oposició, que no és un terreny desconegut perquè de 2003 a 2007 ja va ser a l'oposició també. Com es va plantejar aquesta nova etapa quan vau començar?
2: Com tota la vida, si toca fer alcalde perquè has guanyat unes eleccions, encantat de la vida, i si toca estar a l'oposició perquè no les has guanyat o no has pogut assolir uns pactes, doncs encantat de la vida. A la vida venim a diguéssim, a complir unes missions que són les que et toquen, que sovint no es trien, però quan et toquen, les has d'assumir.
0: Quines similituds o diferències diries que hi ha en exercir l'oposició en aquestes dues etapes diferents?
2: És una cosa que m'he plantejat jo també moltíssimes vegades, eh? Del 2003 al 2007, tot i que jo havia fet moltes coses, com tu recordaràs, a l'Ajuntament, eh? Comissió de festes, a comissió, diguéssim, d'activitats mediambientals, havíem fet moltíssimes coses, però era allò nou, allò que fas per primera vegada. Teníem dos regidors, de fet, només. Ara en tenim cinc, és diferent.
0: Enric Blancafort.
2: Sí. Bueno, primer el Joan Puig. No ho dic malament. Primer l'Enric Blancafort i llavors se'n va anar a Brasil i va venir el Joan Puig, que és amb qui vam anar a les següents eleccions de número 2. I la veritat és allò que és nou, allò que explores, que aprens, tot és nou cada moment, i amb molta, molta il·lusió la primera vegada, i va acabar doncs, amb els 8 regidors del 2007. I ara és una mica diferent. Ara és allò, tot el fil que hem anat desfent amb els anys, ara es tracta de recollir-lo, i jo me'l prenc doncs, com una ensenyança de la vida, com un col·laborar amb el poble, a la democràcia d'haver-hi oposició, si no, no és democràcia, perquè t'oblides, no? Si estiguessis sol governant, al final t'acabes oblidant, doncs, per inèrcia, eh? No, no, no. Per tant, és com un... com una tasca que la vida m'ha posat, jo me la prenc amb molta il·lusió, i evidentment és molt diferent, perquè ara jo tinc molts coneixements que llavors no tenia, i el que faig és intentar traspassar-los a tota la gent nova que està en el grup, que la immensa majoria és gent jove. Som 5. No és el mateix que ser 2, i també hi ha un període que entre que va marxar l'Enric i va venir el Joan, també està sol allà, i bueno, i era diferent, era una altra història, també era un alcalde llavors amb molta experiència, perquè era la seva tercera legislatura, diria, sí, i bueno, era diferent. Però la veritat, jo havia col·laborat amb el Pineda, de fet. Jo anava pels bars a recollir el cartró i el vidre amb una colla de voluntaris, imagina't, si havien fet coses pel poble abans, eh?
0: Com definiria el tipus d'oposició que esteu fent?
2: Normal, com allò que estem d'acord, ho votem i ho recolzem, i són moltes coses. Tu segueixes els plens, i per tant són moltíssimes coses que estem a favor i algunes que estem en contra, i tenim tot el dret del món, diguéssim, estar en contra, perquè nosaltres no hem vingut aquí a fer de comparses de ningú, sinó a defensar el nostre programa. Nosaltres tenim 5 regidors, més de 1.000 vots, per tant creiem en les nostres idees, en les nostres propostes. I si hi ha una regidora que té un regidor al govern i farà la plaça... No, doncs nosaltres també tenim dret a defensar les nostres idees.
0: Què creu que porta Junts per Sant Feliu de Codines en aquest govern, en aquest consistori?
2: Oposició ferma i recolzament ferm quan cal. Hem recolzat moltíssimes coses, eh? Vull dir,
0: repassarem alguna.
2: Sí, doncs. Sí, si ho repasses veuràs que diràs, ostres, el que passa que n'hi ha algunes que no. I algunes que no hem recolzat, hem ofert alternatives. Recordo que vam elaborar una ordenança pròpia de l'aigua, de les taxes de l'aigua, que vam plantejar el cobrament de les taxes també d'escombraries, que vam fer una proposta pròpia en base a marxar del Consorci de Residus i, per tant, reduir costos. També vam fer de l'escola Bressol. Hem fet moltes propostes, moltíssimes. I a la plaça, pues, malgrat nosaltres creiem que tot ha de fer canvis, jo em vaig fer molts
0: ara,
2: a la plaça.
0: Ara hi anirem, a la plaça.
2: Quan hi anem, te'ls explicaré. I alguns potser hi ha gent que ni els recorda ja, perquè, clar...
0: Diria que hi ha bona entesa amb el govern?
2: És que no, ni bona ni dolenta. Ells fan la seva, no van fer ni traspàs. Amb nosaltres no vam fer, bueno, o sigui, amb mi, amb algun regidor, vull dir, jo no vaig fer traspàs, jo vaig fer traspàs amb la Mercè i els regidors que quedaven, però em consta que els regidors que van quedar, tant els que es van presentar per Esquerra Republicana com els que no va haver-hi cap tipus de traspàs pràcticament, o sigui, zero. Llavors, i amb mi menys, perquè jo ja venia de 3 anys i mig enrere i la veritat és que no els interesso per res.
0: Però hi ha relació més enllà de la que podem veure escenificada en els plens?
2: La paraula escenificada ja sé que no es fa servir mala intenció, però jo ja m'entens, oi? Nosaltres no escenifiquem res, el que defensem ho defensem de debò. La veritat és que no hi ha massa relació, perquè ells van molt a la seva. Jo també vaig patir una oposició molt emocional, cap proposta mai, pràcticament. Això ho diuen sempre els governs, també, és que l'oposició ha fet propostes. Però jo vaig patir una oposició molt emocional que es basava els últims anys en que no ets tant com jo de... Ja m'entens. Em va arribar a dir la Montse Arentó que alcaldes d'Esquerra Republicana no havien permès muntar al seu poble les consultes locals. I jo estava al Partit Socialista i es va muntar.
0: I amb el PSC, quina relació teniu?
2: A mi m'agradaria tenir-la millor. La veritat és que hem col·laborat amb coses aquesta legislatura, algunes. Clar, jo la política sempre me la miro com un exercici racional, no emocional. Per tant, podries veure persones que t'han fet mal, però no les vull veure. i ells també poden considerar doncs, que jo vaig deixar el partit i va passar de repent de 10 regidors a 1 i doncs, potser no ho poden haver acabat d'entendre o de pair, però al final cadascú ha de fer el seu recorregut. Jo vaig entrar al Partit Socialista amb l'època del Maragall. Jo sóc sobiranista i va haver un moment que no m'hi sentia bé. No m'hi sentia bé i vaig marxar. Ja vaig marxar amb els d'Avancem, amb el Joan Ignasi Elena, amb el Fabià Moedano. I ells han anat per Esquerra Republicana i jo no. Ja em sí que els voto, a les eleccions al Parlament de Catalunya i altres eleccions diferents, a Sant Feliu no.
0: Abans de passar al capítol de la plaça, sí que l'alcalde us ha retret diverses vegades i en plens que per fer oposició difongueu informacions que al seu parer no eren certes.
2: Bueno, pot dir que vulgui, que me les demostri. Es pot dir que vulguis, però que me les demostri. M'entens? Em va acusar de dir mentides. Digo, home, no sé, no et pot acusar de mentider un mentider. Jo li vaig demostrar que ell a les eleccions del 19 va mentir. Vaig demostrar amb el que ell va dir públicament al Casal i el que em van dir gent de l'ANC temps després. Per tant, aquell que menteix poc pot acusar ningú de mentir. Que em digui, no m'ha dit mai. Nosaltres hem fet unes afirmacions sobre la plaça, per exemple, i no sé quina és la mentida. Que serà sorra compactada. No és una mentida. Que treuen les moreres. No és una mentida. Que sortim pels carrers estrets. No és una mentida. Que s'utilitzarà el Joan Maragall. S'utilitzarà el Joan Maragall. No és una mentida. És que, no sé, és molt fàcil acusar. Diuen mentides. Bueno, que et digui en concret. Més, jo em sento molt lliure de defensar allò que crec, perquè ho crec.
0: Sí que
2: I ho parlem molt amb el grup, eh? Nosaltres tenim gent jove, com el Fede, l'Àlex, que són gent amb idees molt fermes. I jo no podria sobreviure en un grup dient mentides, perquè cauen per si soles. O sigui, les mentides cauen per si soles. Per tant, és fàcil dir que un diu mentides, però s'ha de demostrar. I si diu mentides, doncs molt bé. Però la meva mare sempre deia, no?, que les mentides tenen potes curtes. Per tant, es demostren de seguida.
0: Jo sí que recordo, però que no l'he pogut recuperar, perquè dedueixo que es deu haver esborrat i potser va ser fruit d'una falta d'informació, un vídeo que en el seu moment explicàveu que del pou nou no sortia aigua.
2: Jo no, aquest vídeo jo ni el recordo, però si vaig dir això algun moment, devia ser perquè les proves donaven en aquell moment que hi havia poca aigua. Ja està. No té més importància que aquesta. Nosaltres, per l'aigua, quan el problema de l'aigua, vam oferir alternatives, que no es van valorar pràcticament mai. És a dir, vam dir, al golf hi ha un pou que fa molts anys que no es fa servir i que donava molta aigua i que deu estar ple. Es va demanar un projecte que valia, no sé si deien, 1 milió d'euros, no sé què, però es va anar perdent el temps quan es podia fer servir de seguida per carregar aigua i portar-la de Can Bosc als dipòsits a les Sabrugues, ja a 300 metres. No sé si arriben. I aquell pou està carregat d'aigua i el propietari estava disposat. Jo havia parlat amb ell. No volia cobrar res, però jo no, ja no sé. Aquí, a la fàbrica, hi ha un pou que fa 10 anys que no es fa servir, que era el que funcionava quan els tinys, antigament, i quan la lavanderia només es rentava amb aquella aigua. Estava a tocar del bògit. A tocar. Llavors, un té la sensació que quan fas propostes, potser millor no fer-les, perquè igual si se'ls ocorreixen, les utilitzaran. I en canvi, si les dius, com que són fetes per mi, no interessen, perquè sóc l'objecte del pecat per ells, no? Tinc aquesta sensació, no dic que sigui veritat, eh? Jo dic que tinc aquesta sensació. Llavors dius, poder millor callem i igual se'ls ocorreix, però tampoc se'ls ocorria i, per tant, no vam dir-ho.
0: Està d'acord, per això, amb la posada en marxa del pou del plaquer.
2: Aquest pou el va projectar la Mercè Serratacó, que jo recordi, vull dir, simplement, i ella va aconseguir la subvenció, i ja està, i al principi jo recordo que les proves que es feien, jo hi vaig anar allà, hi vaig parlar amb tècnics, i donaven molt poca aigua. molt poca aigua, ja està, no té més, que ara dona més aigua, perfecte. Ara, aquests diners que teníem per millorar tota la canonada, jo recordo en un ple que es va parlar això, o s'acaba el pou o s'arreglen les canonades que van de Llobateres al Flaquer, perquè algun dia s'anirà a la sequera i aquesta aigua és la més barata. Bueno, ara tenim aquest pou, que tenim molta aigua tot arreu i potser no caldria, perquè si en el futur també hem de tenir aigües Ter Llobregat, i en canvi les canonades que van de Llobateres al Flaquer estan totes destrossades. I és l'aigua més barata, perquè surt a 8 metres del terra. Per tant, això va sortir molt ple. I el pou sempre està allà present. Però les canonades van perdent, perquè tota aquesta primavera és l'aigua que s'ha fet servir. Jo recordo venir amb els caçadors a vegades i dir-me, Pere, que hem vist un riu d'aigua. I era un estrès, perquè és la millor aigua. Perquè és bona igual que totes les que tenim i molt barata. Pensa que la del Fitor està a 450 metres de fondària. Aquí ara també estem a 450 metres de fondària. No ho sé si per l'aigua que dona val la pena gastar aquesta quantitat de diners o d'energia elèctrica. I potser millor ja anar directament a l'ACA. Però no ho criticaré, simplement dic que crec que el que sí és molt important és la de Llobateres. Les canonades,
0: Pau, fem un canvi de bloc i anem cap a la plaça. M'he avançat amb el titular, però abans de la plaça tinc un pell de preguntes més.
2: Jo somio amb la plaça, me pateixo molt. Dic en sèrio,
0: jo també, encara que no em creieu.
2: Sí, jo et crec. No, a tu jo no t'he acusat mai de dir mentides, no. Tens clar, no? Sí. És que clar, a vegades, matisar.
0: Què destacaria de l'acció de govern d'aquests 3 anys a Sant Feliu?
2: Bueno, destacaria que sobretot l'àmbit de serveis socials doncs, no s'ha deixat de banda. El nostre govern tenia l'informe del Consell Comarcal, que era el poble que gastava més diners percentualment, vist el seu pressupost, en serveis socials. És un poble que hi ha gent envellida, nens també amb risc d'exclusió social. Vam fer la decisió pròpia de que el centre obert seguia, encara que no el pagués la Diputació, i s'ha seguit. Per tant, doncs, tant en el Ramon com a la Sandra, enhorabona.
0: I ara sí que si parlem d'acció de govern és inevitable parlar del projecte que sens dubte és el més debatut d'aquest mandat, que és aquest projecte de la plaça, que ara sí, ja sabem que les obres comencen el 25 de juny, per tant, demà, si s'està escoltant l'entrevista quan toca, d'aquí tres dies, que és quan la gravem. Inicialment, el seu partit ja va ser crític tant amb el projecte com amb la consulta prèvia que es va fer al febrer de l'any 2025. Què no els agradava?
2: Bueno, que era una consulta esbiaixada. És a dir, nosaltres creiem que... Si tu que veig que mires els programes, nosaltres parlàvem que es havia de fer una consulta, no sé si integral, oi? Em sembla que dèiem.
0: Dèieu millora de la plaça amb la participació activa i pública de tothom que així ho desitgi.
2: Vale. Per tant, hi havia molta gent que desitjava participar del no i no va poder. I això es va demostrar amb les 900 signatures que diuen que no les han vist mai. Bueno, s'ha presentat el protocol notarial al ple. Evidentment, 900 són moltes més que 770 i pico persones que van anar a votar per un dels 3 projectes i ja no diem el guanyador de 400 i pico vots. No, ja de seguida vam veure que la sortida ells renuncien a millorar l'accessibilitat rodada de la plaça. Se centren molt en els vianants, que és important, evidentment, però nosaltres sortir tots per aquests carrers estrets, què vols que et digui? Ens sembla una aberració. I tu em vas preguntar a l'anterior campanya, a l'última entrevista, què és el primer que faràs, i et vaig dir obrir l'escletxa, perquè l'escletxa es podia obrir amb la nau comprada o sense la nau comprada, perquè és públic. I tots els terrenys de la dreta, que seran jardí i zona verda, un ja és nostre, que és el que ara hi ha aquell mur esllavissat al carrer Vic ja fa més d'un any, i tot l'altre són sessions de zona verda. Per tant, es podia fer quan volguessis, ells diuen que no volen fer-ho, i nosaltres creiem que s'ha de fer. Dit això, un cop obert, perquè tots els que venen del nord entrin per allà i surtin per allà, reduint molt el trànsit del carrer Vic i sobretot de la travessia i de la pròpia plaça, a partir d'aquí crec que es pot començar a parlar de què fem de la plaça.
0: Com
2: la... De la mobilitat de vehicles a la plaça, eh?
0: Quan en el seu programa portaven això de millora de la plaça amb participació activa i pública de tothom que vulgui, amb què pensaven? És a dir, com ho plantejarien?
2: Amb millores, amb millores puntuals, però no amb aquesta reformulació de la plaça tan integral. No, perquè són coses que saps com comencen però no saps com acaben. La plaça de Sant Feliu s'ha anat fent amb els anys. Diuen, és que abans ja era plana, esclar, segurament, i com que se van donar compte que l'aigua s'emportava la sorra, perquè era un pendent de més del 2%, per això està la sorra elevada i lluny de les corrents fortes d'aigua que baixen del carrer Sant Pau, Avinguda Generalitat i carrer Joan Maragall, venint ja de la carretera. Per tant, per algun motiu la sorra està alçada i a més a més, aquell pendent està al 2%, perquè sí, els paletes i els tècnics diuen que és la mida justa perquè no es facin bassals, els bassals es fan quan és pla, ni la pluja s'emporti la sorra. Val? Per tant, ens sembla bé que s'han de millorar l'accessibilitat, segurament. Mira, l'altre dia estàvem a la plaça posant els crespons negres amb el grup que s'ha creat de persones que estan en contra d'aquesta reforma i va passar una persona amb una cadira de rodes. I jo li vaig preguntar, què milloraria vostè d'aquí? Diu, jo res. Diu, jo res. Diu, bueno, potser la sortida, que hi ha aquella mica de rebava, que està per la sorra, eh? Diu, es podia millorar, es podia fer amb rampes? Sí, segurament. O sigui, es poden millorar moltes coses. Es poden millorar. Evidentment, les moreres de la plaça Petita estan fetes caldos, estan destrossades, però ja fa... Ja quan van entrar aquest govern ja van penjar un cartell que ho millorarien, perquè va coincidir amb allò que va passar a Barcelona, que va morir aquella noia, te'n recordes, oi?
0: Que va caure un arbre
2: i ningú ha tocat res. I ningú ha tocat res d'aquelles moreres. Aquelles sí que estan malament. A més, aquelles són moreres que ataquen. Bé, jo quan he petit anàvem a buscar els cucs de seda i tenen anys, eh? Però ja han arribat al seu final de cicle, de vida, i tot té un cicle. En canvi, les de la plaça, quan es van posar? Estava jo d'alcalde el 2008, recordo un tuit de Convergència dient estan assassinant els arbres de la plaça. Estaven molt, molt fets malbé i vam posar aquestes moreres i ara estan a la seva joventut, estan pletòriques. I a més són, diré una paraula que no queda bé, són bordes, és a dir, no fan fruit que taca, ni porten insectes ni res. Són arbres molt, molt urbans. I fan molta ombra, dius, ara precisament? I inclús dius, bueno, a l'estiu, segur que no es poden ni intentar replantar, ens sembla un despropòsit, que no es reconsideri l'escletxa, que la plaça Petita es faci aquell queixal tan gran que eliminarà un terç o més de la plaça Petita, per tant, perdrà funcionalitat per fer carga i descarga, quan és molt útil, jo ja no dic... el queixal de la plaça que dona la Quintana, però allà on ara aparquen, a davant de la banda de Sabadell, allò és via pública, allò sí que és via pública. Allò és via al públic. Ja ho sé, que les piones entren una mica a la cera. Bé, ja ens entenem, no? Allò és via al públic, allà hi volen posar arbres, també. Bé, doncs no sé, potser s'ha de repartir, no?, la carga i descarga. La fots amb un costat, amb el perill que té tots els cotxes que baixen de la travessia, i han de travessar tota la plaça per anar a l'altre costat. Doncs potser s'ha de repartir, com ara, que n'hi ha aquí, que n'hi ha allà, no sé. La veritat és que jo ja ho veia venir, tot això, perquè volen canviar tot el que no han fet ells, a vegades tinc aquesta sensació, no? Tot el que no han fet no serveix. Bueno, aquesta plaça té 160 anys o més, i hem de valorar tot el que s'ha anat fent, i hem de millorar allò que es creu que no està bé, com l'accessibilitat, i en el seu moment, els arbres, que els bancs també estan un pèl alçats i... Bueno, parlem d'arreglar-ho, aquells queixals amb els arbres, per si els tacataques no poden entrar-hi bé a la gent que va en tacataca. És clar que s'ha de millorar les coses, però canvis tan radicals sense saber què passarà. I el més fotut, quan es va fer l'Avinguda Generalitat, es va protegir la volta. I va posar una xapa de formigó armat de 40 centímetres davant de banda del carrer. La volta aquella ja no treballa pel carrer, treballa per si mateixa. A l'escletxa igual, aquí no hi ha cap obra ni cap estudi per protegir la volta. I tu què saps? Sí, quan les obres... Perquè el pes sí que l'aguanta una volta. Pel tac-a-tac, el pica-pica, baixar rebaixem a tocar 80 centímetres de la volta a un dels embornals. És res, això, eh? Quan passaven camions que anaven al pàrquing, un dels camions, bueno, això sí que no s'hi estava treballant, però és un lloc de pas, no? S'hi va fer un esvoranc de dalt a baix. No sé si ho recordes. Per tant, si sense tocar res de la plaça, res, ja va passar això. Me'n recordo que després vam haver de canviar tots els refrigeradors de l'Ajuntament, d'urgència, i vam llogar una grua de 25 metres o 30, no sé, molts, que no es va posar sobre la volta. Ens vam preocupar molt. La vam deixar quasi mitja plaça i ho pujava tot cap dalt, perquè això va ser després, eh?
0: El juliol de l'any passat, Junts per Sant Feliu de Codines, el PSC i Esquerra veu impulsar la creació d'aquesta comissió de la consulta popular de la plaça, que demanàveu que es fes aquesta nova consulta. Al principi, els tres partits que no governeu anàveu junts en aquesta...
2: A la consulta, sí.
0: Esquerra s'ha difuminat, almenys ha deixat de fer missatges o de traslladar-nos-els.
2: Jo per Esquerra no puc parlar.
0: I el PSC se n'ha desmarcat, és a dir, creieu que ara esteu... Anava a dir més sols, no, però... De manera diferent que fa un any, quan veu crear aquesta consulta que anàveu junts,
2: bueno,
0: aquesta comissió que anàveu junts.
2: Al no muntar la consulta, l'alternativa és aneu al jutge, perquè com que no hi ha un règim ni de sancions ni d'obligat compliment... Doncs aneu al jutge, i nosaltres vam valorar i vam dir, no, nosaltres no anirem al jutge, no volen fer-ho, doncs, bueno, no, cadascú segueix el seu camí. Amb la consulta pensàvem molt igual, amb altres coses no. Amb altres coses no. L'ha fet la Laia i jo ja saps que pensem molt diferent en moltes coses, oi? Però vaig notar que no parlava especialment de mi, especialment malament de mi, el qual li agraeixo, perquè jo tampoc vull parlar malament d'ella. Han sigut circumstàncies polítiques i no personals. Jo vaig marxar del PSC no per les persones, sinó per certes idees. No totes, eh? Certes.
0: Per part del projecte. Entenem.
2: Projecte nacional, eh? Jo sóc socialdemòcrata. Ho segueixo siguent.
0: El que dèiem, demà, teòricament, comencen aquestes obres. Fareu alguna acció més com a partit?
2: Bé, tot això es va parlant i jo, no, a més, som dimarts avui. Això són coses internes. La veritat, no crec que ara jo pugui parlar aquí de què farem més.
0: També amb acció de govern, però en aquest cas del govern de la Generalitat, com heu viscut la notícia de finalment de l'inici de les obres de la variant?
2: Home, com un alleugiment. Jo fa molts anys, que també he estat... Perquè recorda que vaig entrar al govern i just acabaven d'anul·lar el projecte que l'Ajuntament del Pineda, de l'alcalde Pineda, s'havia posat en contra, que era els 5 carrils. Nosaltres també, els socialistes, llavors tampoc ho veiem massa clar. Val? I jo vaig tenir moltes reunions. Sí, és veritat que el Terrades era el diputat que una mica ens ho traslladava, però jo també haig de reconèixer, i torna a ser, la gran tasca del Manel Nadal, el secretari d'Infraestructures de llavors i el d'ara. El 2010 just estaven en funcions... I el vaig anar a veure i dic, home, Manel, dic, no deixareu això penjat. I estan en funcions, van encarregar l'estudi del nou traçat, que és el que es va aprovar doncs, a la legislatura nostra de l'11 al 15. Hi havia tres variables, una tocant el Gurugú i dues més cap a la Boana, de les quals una de la Boana anava per dalt, diguéssim, tota la part de... O sigui, dues anaven per Camp Esclans, per les granges, i una altra s'anava cap a la granja de Can Déu, per sobre. I vam optar per la que anava per Camp Esclans, és a dir, les granges quedaven a fora, val? I a tocar de la Boana, perquè el Gurugú, t'imagines el Gurugú i tot l'entre el poble, Camí del Molí, Joan Miró, bueno, ha sigut un drama. I vam optar per aquesta. I llavors ja el govern del Mas va encarregar el concurs públic per fer el projecte executiu, i quan el van tenir fet, l'any 15-16, va quedar en un calaix. Vam fer al·legacions, nosaltres en vam fer moltes que s'han acceptat, vàries. Sobretot que no quedés aïllat tota la part, diguéssim, de Prat de Dalt i de Cossonell, que quedava aïllat, val? Sobretot que hi hagués el pujador cap al carrer Pau Casals, que no hi era, ja hi havia existit, No sé si tens prou anys tu per recordar-lo.
0: Sí, massa, sí. Bueno, massa. Recordes, mai, que... mai són masses. Però
2: recorda
0: sí.
2: Que s'entrava per allà i viu un pujador, ho recordes, oi?
0: Recordo, recordo.
2: Fa anys, però...
0: És a dir, per qui no conegui la zona, quan puges de Caldes, abans d'entrar al carrer Doctor Fleming, que és sí, el primer sí. Carrer que es troba ara, sí, sí, sí, sí. Pujant a la dreta, hi havia una entrada pujador, prèvia sí. que anaves sí, sí. Recte cap sí, al Seulon. Sí,
2: que
0: sí.
2: Quan van fer la rotonda i el tercer carril es va eliminar. Mm. Vale? Doncs això s'ha recuperat, es va recuperar ja llavors també, i bueno, una sortida doncs, de Santo Domingo cap a les Granges, que no una entrada directa al poble, perquè l'entrada directa és a les Granges, però de les Granges cap aquí que no quedés aïllat. Que es pugui sortir i entrar per allà, un barri té que tenir entrada i sortida, ni que sigui d'emergència. I és quan vam posar la canonada d'aigua per dalt, per la cara del terme, ja vam preveure aquesta possibilitat. Es van acceptar aquestes al·legacions i va quedar amb un calaix. Llavors Esquerra Republicana ho va recuperar, doncs va trobar que l'estudi d'impacte ambiental havia prescrit i el van haver d'encarregar de nou i finalment el Terrades i el Manel Nadal han tornat al cap de 15 anys o 16 i això va endavant. Per tant, jo estic molt content. I el nostre partit, més.
0: Com s'ha de preparar Sant Feliu?
2: Com s'ha de preparar Sant Feliu? Bueno, hem vist pobles que els ha costat molt, Caldes de Montbui no li ha sigut tan fàcil. I mira que és gran, Però Caldes de Montbui tenia el centre històric molt viu, molt viu, i fins que no el van aïllar una mica... Ara és una mica fantasmagòric aquell barri, A vegades, quan hi vas, però bueno... No va començar a donar vida... al centre més comercial, tota la carretera. Jo recordo, que quan anàvem a l'Oguena a fer gimnàstica al pavelló, a la piscina, i anàvem a la bossa penjada per la carretera, perquè allà era tan estreta que hi havia aquells bots de les llambordes, i recordo passar un autobús i em va fregar tota la bossa. El mal que tenia davant es va girar i estava blanc. Això passava a Caldes. Ceres molt estretes. Per tant, Sant Feliu de Codines té un petit problema, i és que només té una via que l'uneix de dalt a baix, que és la C-59. Per això jo sempre parlem que s'hauria de desenvolupar tota la part del centre cívic cap al Camí del Molí, i llavors ja tens un possible... I del Camí del Molí a la rotonda, i ja en tindries un d'entrada i un de sortida. Evidentment, s'ha de fer tot un eix cívic a la carretera, arbres, bancs, papereres, és a dir, que convidi a caminar, però no només, sinó també hi ha... que pugui haver-hi algun carril doncs, per bicis i patinets elèctrics, que perquè és molt llarg Sant Feliu, i puja molt, i segons qui a peu tampoc, per molt que millori. Vull dir, tu vius allà baix, oi? Ja, esclar, puja avui aquest matí a 40 graus, per aquella carretera, encara que estigui pacificada. Per tant, hem de treballar amb varis fronts. Amb varis fronts. Hi ha algun pla parcial que queda molt a la perifèria del poble i s'ha de redensificar el poble, no podem tenir tantes coses soltes, perquè és que és molt complicat. I, evidentment, no perdre l'essència del nostre centre urbà, que no el té gaires pobles. Bé és on vulguis, Per tant, per això tenim por que no es perdi aquest centre, perquè una plaça no és només un espai, és un espai de trobada, és un espai cívic, que va començar sent un espai d'unió, unint el barri de les Creus, que era on teixien, amb el barri comercial del Pla de l'Os, i del carrer Sant Joan, i de tota aquella part que es diu la Rabanderia. És una cosa que va començar sent d'unió, i amb el canvi dels usos, ha acabat sent doncs, de trobada, de lleure, de joc infantil, de moltíssimes coses, però de totes. I creiem que una sense l'altra no s'entén, perquè tu pots planificar, però al final el gran planificador és el temps, els usos i les costums. I tu has d'anar modulant. Però si vols canviar-ho tot molt, et pots equivocar molt.
0: Seríeu partidaris d'avançar amb un PUM, amb un nou pla urbanístic? De fet, s'estan posant les bases, si no tinc mal entès, perquè així sigui.
2: Bueno, abans hem de decidir què es fa amb el que hi ha en el pla actual. Pensa que és un poble pensat per 12.000 habitants. Hi havia estudis d'aigua que així ho deien. De fet, el vaig rebre jo aquest estudi, just vaig portar un any d'alcalde. Deia que hi havia aigua per 12.000 habitants que estan 220 litres per dia per persona. No? En gastem 110 i amb 100.000 ara ja s'ha vist que si hi ha una sequera forta no cal créixer... massa més, val? Per tant, primer, de veure què fem amb tot aquest sòl que han pagat durant 25-30 anys IBIs urbans, perquè és que si et dic que llocs que són edificables et podràs esgarrifar molt, perquè te'ls dic ara mateix, tot fins al Parc Usar, tot a baix fins a Lloberes, tot per sobre de les escoles, tot el sot, diguéssim, que va de la Montesa de la policia fins dalt a l'Era Nova, és que, clar, a sota el carrer Joan Miró, a l'entrar al poble a la dreta, allà aquells camps que hi havia hagut al Quantia Park, unes 30 cases a Solanes, unes 38 al Golf, unes 18 al Maset, quan arribes a dalt,
0: Coll
2: de Poses. Clar, primer hem de pensar què fem amb això, perquè són molts diners, si no es negocia bé, molts diners, molts possibles contenciosos, és complicat. Per tant, has d'implicar, has de redimensionar el poble, també. I has de pactar amb tothom que té algú a dir, perquè els hi van donar l'any 87 i és un dret adquirit. No podem jugar amb els valors de la gent en la nostra societat. És així, és això. Està a la Constitució. La propietat d'un és, diguéssim, inalienable.
0: Tornem a canviar de bloc i anem a parlar de diversos equipaments. Comencem amb la compra del casal. Uh-huh. Com valoreu tant el procés participatiu previ com la compra de l'equipament? Perquè en aquest cas sí que era un tema que ningú el portava de manera explícita al programa.
2: Bueno, no ho sé, perquè jo m'ho he llegit, perquè clar, fa temps, i nosaltres el que diem textualment és potenciar el casal cultural codinenc invertint en la seva millora i ampliació. És probable, com per dir, home, sí, per invertir àmpliament, cal comprar-lo, perquè si no ho regalarem, oi? Cal comprar-lo, i això és el que vam impulsar. Es van fer unes reunions ja a l'inici de la legislatura i nosaltres ho vam dir. Nosaltres o sigui, això es va començar a negociar sent jo alcalde. És així, però el bisbat no en volia saber res. Jo ho vaig dir clarament. Ja en parlarem, no sé què. Sembla ser que el 15 es va acabar el contracte que tenien, i bueno, ho tenien molt. Això és nostre i aquí ho tenim, un contracte que ja havia prescrit. Val? A partir d'aquí, llavors ja va arribar, a mi em van fer fora, va arribar la pandèmia, imagino que aquests anys no se'n va parlar i això ara va ressorgir amb força. I nosaltres sempre vam dir, nosaltres creiem que s'ha de comprar, perquè creiem, ho digués el programa o no, però és que a més del nostre programa s'escau que hem de fer lo màxim perquè funcioni com a centre. S'ha de comprar, es compra, s'ha de llogar, es lloga i el que calgui. I nosaltres vam impulsar aquesta consulta, sí, amb reunions amb la Junta i amb els partits polítics, nosaltres ho vam verbalitzar allà, vam dir que nosaltres creiem que s'ha de fer una consulta i el que digui el poble. I al final doncs, el govern hi va estar d'acord, els del casal suposo que encantats, i la consulta doncs, la va guanyar qui creia que s'havia de comprar i seguir-hi invertint. Jo m'estimo molt el casal. És a dir, jo he vist els peixets, he donat molts cèntims, Els peixets aquells que et donaven amb unes bosses, tu poder això ja no arribes, Gemma?
0: No.
2: Els pollastres van uns pollets, he donat molts cèntims, he fet moltes obres de teatre, jo hi havia assajat molt, anys enrere també, quan jo em dedicava al teatre també hi havia anat allà a assajar, que el president era el Jaume Grau. Clar, és que començo a ser una mica gran, llavors m'estimo molt moltes coses del poble i que s'han d'anar renovant, s'han d'anar adquirint, s'han d'anar... Bueno, a poc tot ha d'anar-se posant al lloc on la inèrcia i les il·lusions de la gent t'indiquen.
0: Com s'ha de governar aquest espai?
2: Nosaltres ho vam dir, a l'última reunió que vam anar amb la Junta, i bueno, va ser que era una assemblea i ens van convidar. Nosaltres vam dir que, aviam, els que havien governat fins avui en dia, a pesada, perquè, oi?, fred, pluja, o sigui, era molt difícil governar aquest edifici i el van tirar endavant, qui millor que ells per creure en ells. Llavors nosaltres creiem que la Junta del Casal ha de signar un conveni amb l'Ajuntament i l'Ajuntament ha de posar, evidentment, com es fa amb la Junta de l'Associació de Jubilats, que gestiona el casal de la gent gran, i també ha d'haver-hi un ús, doncs, quan per exemple, el casal de la gent gran, això ho vaig impulsar jo. Sempre era d'ús exclusiu de l'associació. Va haver un moment que vam dir, ens havíem trobat amb algun petit problema de no tenir espais, no és que ells ens haguessin posat cap problema per anar-hi, però dic, escolta, això hem de regular-ho. I es va regular que quan els usufructuaris principals no hi hagin de fer cap activitat, l'Ajuntament o les associacions del poble, d'acord amb la Junta, en puguin fer un ús. Pues jo crec que hauria d'anar per aquí.
0: I la resta de grups de teatre que al darrer Consell d'Entitats ja van manifestar la seva voluntat de poder fer servir també aquest espai?
2: Clar que han de poder anar. Igual que el Zoo Casal va anar al Centre Cívic. Al Centre Cívic també hi ha un teatre. I el Casal, per tant, ja, quan nosaltres vam fer obres al Centre Cívic, la Junta actual no ens va posar mai, el conveni no parlava de res d'això, no ens va posar mai cap problema, mai cap problema per anar a fer el que volguéssim al casal i sempre vam trobar espais. Per tant, jo, amb l'experiència que en tinc, encantat de que la Junta actual, amb un conveni ben treballat, gestioni el casal, perquè ho han sabut fer fins ara. Nosaltres, quan vam fer obres aquí, vam anar a l'antic Ajuntament, us en recordareu, oi? Pues allà hi havia, feien classes de pintura baix, la Mercè Julià, classes de dansa, aquella noia que es deia Ruth, que estava a les escoles. Vull dir que, i també ens vam organitzar i tot hi va cabre. Per tant, amb bona voluntat, tothom s'entén.
0: Anem, abans apuntaves a aquells temes que heu votat a favor, que són diversos, anem amb un d'ells, que és aquest projecte que s'ha presentat al Pla de Barris, el qual té un cost de 12 milions i mig d'euros, que està vinculat amb la compra de la nau Vallcorba, que també vau votar a favor de la compra d'aquesta nau. Vosaltres en aquesta zona, ho apuntaves abans, prioritzaríeu que s'obrís el carrer fins a l'Escletxa, i de tot aquest projecte, amb què us quedeu?
2: No, bueno, jo un projecte que és paper, no en faig gaire cas. Vull dir, aviam, jo, l'única llei de barris que s'ha donat a Sant Feliu a la primera vegada va ser Vicent d'alcalde, per tant, jo sé que s'ha fet.
0: Tampoc se n'ha convocat cap més fins ara, també és veritat.
2: No, se'n van convocar més, sí, se'n van convocar més, però anàvem desenvolupant el nostre llei de barris, no? Per tant, jo d'un projecte que és, bueno, és un paper, és una voluntat, vull dir, la veritat, fins que no el vegi, no crec que hagi d'opinar, perquè és especular. Ells és el seu projecte, a nosaltres ens sembla bé, però fins que si no existeix, no existeix, no? Si tu a mi em preguntes què em faríem d'allà, i em sembla que ja t'ho vaig dir, fa 3 anys, ho he insinuat abans, és a dir, nosaltres obriríem el carrer, però no per anar a la plaça, per anar al pàrquing i tornar a pujar amunt, sobretot els cotxes del nord i a l'oest de la població, val? Que són molts, i ja no baixaríem pel carrer Vic, ni col·lapsaríem la travessia, ni la plaça. Tota la zona dreta ja és zona verda, no s'hi pot fer res més que zona verda. És així, és per definició urbanística. Una ja és nostra, que és aquella permuta que es va fer amb el Girotacó, que és aquella part, doncs, que ara està esllavissada, precisament, i que no s'hi intervé, sent de l'Ajuntament no s'hi intervé, ja fa més d'un any. I a la nau nosaltres de moment la habilitaríem com a aparcament per acostar-se a la plaça, Correus, tota aquesta zona. Perquè creiem que el poble és molt llarg, és molt costerut, tota la gent gran que ha d'anar a comprar, que ve de Santo Domingo, de les escoles, de Lloberes, del Racó del Bosc, de la Doctor Fleming, dels Saulons, que també fan molta vida a Sant Feliu, de Gallifa, han de poder venir al centre. No l'han de matxacar al centre. Recorda que la plaça s'havia aparcat, a tot el vol de la plaça, Encara era jo alcalde. Tota la travessia, fins a la Caixa, no hi passaven els cotxets, eren ple de cotxes. I la Quintana, a banda i banda. Per això vam fer els pàrquings, tant el de Can Comas com el del costat de l'Ajuntament. El de Can Comas és un conveni amb la propietat i amb els que hi han ara, amb el Condis. Ells paguen el lloguer, ells paguen la llum, tot això, i l'Ajuntament l'ha de netejar i gestionar a nivell governatiu.

0: I allà parlem de 1.000 metres quadrats, pràcticament, doncs, 1.000 metres ho divideixes entre 20 metres quadrats per cada plaça de cotxe, no? I te'n donarà, que te'n dona, uns 50? Pues mira, oi? De moment, tot estudiant de cara al futur, doncs, si és que cal també fer habitatge assistencial per gent gran, o habitatge de lloguer per joves, habitatge, saps, una mica per la gent jove que comença i que no hagi de pagar 900 euros de lloguer. O cal fer-hi també, doncs, algun tipus d'activitat terciària o cultural. Que la cultura cada dia és més un valor. Valor, a vegades no en parlem gaire, però cada dia és un valor més important a la nostra societat. Fixa-t'hi l'altre dia, què ha posat Barcelona al mapa? A part de la fe religiosa, l'art. L'art és bàsic. Sense art no hi ha màgia a la vida.
1: Ara apuntava aquesta llei de barris que va assolir l'any 2008, i he recuperat aquí un text. Preveia 38 accions que s'havien de desenvolupar entre 2008 i 2012, i entre les que hi havia la vianalització del carrer Vic,
0: La perdona, la tonalització del
1: peatonalització,
0: carrer Vic, sí. Sí.
1: i també reformar la plaça i la plaça del Centre Cívic.
0: La plaça del Centre Cívic sí que es va fer. Recordo que s'entrava al Centre Cívic, que era un sorral, tu
1: Sí,
0: recordaràs,
1: sí,
0: no?
1: sí.
0: Que no hi havia cap joc infantil. A baix també era un escampat i vam fer l'skatepark. I vam asfaltar tot el baixador, que no estava. Tot allò era sorra,
1: Reu,
0: recordo, eh?
1: apuntava només les dades, eh? No estem
0: Sí,
1: per
0: no
1: fer balanç
0: recordo.
1: de
0: A la
1: fa...
0: plaça, jo l'any 19, abans que em fessin fora, estàvem treballant amb una empresa a la qual també hi havia els arquitectes que van fer el projecte tant de l'antic ajuntament com de l'antiga farmàcia i una consultoria per, en participació pública, treballar què s'havia de fer a la plaça. Ja no sé què va passar després de mi.
1: Però era el seu partit.
0: Eh?
1: Era el seu partit.
0: No, tothom sap perfectament les relacions que teníem, doncs, amb certs membres del meu partit i jo. Perquè al final anem a les persones, oi?
1: Sí. De fet...
0: Diguéssim, ho dic perquè al final anem a les persones. Tothom sap on van anar a parar certes persones d'aquest partit que abans van presentar en unes eleccions, doncs, per un altre partit. I que jo sempre he comentat, doncs, que no hi havia pràcticament relació. És a dir, si tu m'hi em preguntes, si tu m'hi preguntes, t'hi senties identificat amb aquell govern que va quedar? Jo et puc dir, et puc parlar de persones i d'accions. Amb algunes sí i amb altres no.
1: De fet...
0: Perquè els partits són associacions, agrupacions de persones i d'idees, no són res en si mateix.
1: Però una essència sí que hi és, no? Perquè si no tothom podria anar canviant de partit.
0: Sí, és clar, en essència hi és unes directrius, un president, però quan el president ja no hi és, i amb l'altre president canvia tot, no? Vull dir, no és el mateix que la ràdio la dirigeixis tu o que la dirigeixi una altra persona. Segurament serà la ràdio municipal, però tindrà matisos diferents i pot ser que entre els dos directors no hi hagi ni comunicació. De fet, jo he treballat en molts llocs i l'experiència em diu que a vegades quan canvien els càrrecs, els nous, també deu haver passat a algun lloc, no volen saber res dels que hi havia abans. A vegades és aquesta forma, doncs, que un es vol autoreafirmar, no? No hi ha res a dir, no hi ha res a criticar. Som així també els humans. Pel bo i pel dolent, eh?
1: Anem a una altra iniciativa que també vam votar a favor, que és aquesta, la compra dels horts de la Rectoria i
0: Sí.
1: del Viver de Calullà, que és aquest terreny que hi ha aquí davant de la ràdio, que en el seu moment es va desbrossar, però ara per ara no s'hi ha fet cap acció. Per què vau votar a favor i què hi faríeu?
0: Vam votar-hi a favor perquè ens sembla que és patrimoni que queda públic, per tant no ens hi posarem en contra. Sí que és veritat que aquí es va pagar a meitat de preu que la nau de Can Segarra, és a dir, la nau de Can Segarra, si haguessin de fer cases, surt a 2.000 euros al metro quadrat, aquí surt a 1.000, val? Simplificant. Per tant, era molt més barat. Nosaltres aquí, segurament, de moment, hi faríem aparcaments, però potser abans haguéssim parlat amb qui ens ha de facilitar poder anar a l'aparcament, cosa que van obviar.
1: I anem ja, Pau, fem un canvi de bloc i anem cap al futur.
0: Perquè... Explicant, no, amb això? Clarament, no? Això últim, suposo que ho has entès, no?
1: O pot ser més explícit, eh? Perquè jo potser t'he entès, però no sé si

0: l'audiència.
1: No, que no tenen per on entrar.
0: Això ho vam parlar amb un...
1: No tenen per on entrar? Bueno, sí, podien entrar per allà aquella cosa... Saps aquell raconet que hi ha en el túnel del Salamanya, que allà hi havia una porteta molt estreta, i quan va venir el Martín Campbamba, el bisbe de Vic em va dir, escolta, això has d'ampliar-ho perquè el capellà ha de fer una mica d'esport i que pugui entrar. I vam dir, home, sí, tant, aquí ha de poder entrar una màquina. I vam ampliar però entra just un cotxe, just un multicultor per anar a treballar al camp. Allà s'ho havien deixat sempre els caçadors i tenien perdius, jo ho havia vist. Però, esclar, no, és molt difícil anar allà, aparcar, entrar, sortir, oi? I pujar per baix, doncs, sembla ser que no tenen permís de moment.

0: Parlem ara una mica de futur i tens ganes de seguir endavant políticament?
1: Jo tinc ganes sempre de fer moltes coses. Fins que rebenti, perdó. Sempre, ja em coneixes, ja m'has vist, jo no he sigut polític en molts anys de la meva vida. De fet, jo he sigut alcalde 13 anys i de l'oposició 4 són 17 i ara 4 més, doncs seran 21, no? Per 30 anys de la meva vida, jo havia fet teatre a Sant Feliu, havia fet el Correfoc, soc fundador del Correfoc, de la Pinya, havia fet moltes coses, perquè sempre he necessitat estar actiu i sentir que col·laborava en fer una societat una mica millor. Tampoc penso que vull dir, molts podem fer que la societat sigui una mica millor, perquè hem de viure junts, és a dir, això, el ser humà vivim en comunitat. No triem on vivim, però ja aquí som, que sigui el més interessant possible, el més bonic possible, que estiguem feliços d'estar junts, i si pot ser, doncs, amb més coneixement, millor. Per tant, jo ara no ho sé què faré, no ho sé què faré, soc sincer, de moment estem fent oposició, de moment estem lluitant perquè no ens destrossin la plaça, però, bueno, ja amb el futur, doncs, ja s'anirà veient.
0: Per tant, no pots afirmar ara si et presentaràs el 2027?
1: Que jo ajudaré en política, t'asseguro que sí. Perquè això és una opció personal, no. Val? A partir d'aquí nosaltres tenim un partit amb 60 simpatitzants i ells i elles doncs ja decidiran.
0: No em diràs si optaràs perquè aquesta assemblea d'aquest partit amb
1: 60 persones... Ara tinc el cap molt posat. M'està canviant molt la vida perquè, bueno, saps? I vaig a treballar a Barcelona i no sé què, i saps el que vull dir? Els caps de setmana, oi? Saps de què parlo, oi? Es baixa bé, això sí. Es baixa en 38 minuts, oi? Però, bueno allà a Sant Just deu ser uns 45, però, bueno.
0: 36.
1: Eh?
0: 36.
1: Imagina't. Jo vaig a Sarrià per dalt, però vaig a fer la ronda, tu ja vas per fora. Però és que... No ho hem plantejat. O sigui, ara estem molt centrats en el paper on ens va posar el poble, a l'oposició. I quan creiem que hem de donar alternatives, les donem. Quan creiem que hem de donar suport, el donem. I són moltes vegades, i això és demostrable. I quan creiem que no, també són algunes, i és que no. I nosaltres, amb 5 regidors, tenim el mateix dret, si no més, de qui, governant amb un regidor, vol canviar el centre del poble per sempre.
0: Sí que has dit... en diverses ocasions al llarg d'aquesta entrevista, quan em van fer fora.
1: Sí. És que jo ho vaig viure així, eh? Clar, tu em preguntes a mi. Jo no estic en un debat polític, diguéssim, estic en una entrevista. Llavors, com que tu em preguntes a mi, dius, quan em van fer fora, sí.
0: Però,
1: jo ho he viscut així.
0: Però veu signar un acord de govern que preveia que al cap d'un any hi hauria un pas al costat, que et quedaries com a regidor.
1: Sí.
0: Però deixaries de ser alcalde.
1: Però és que jo vaig haver de sortir de l'Ajuntament. Vaig haver de sortir d'Ajuntament si no ens muntaven una moció de censura. Primàries amb Esquerra Republicana de llavors i socialistes. I a mi m'han trucat gent d'Esquerra Republicana de Barcelona dient-me doncs, que estigués al cas perquè això estava coent i que una tal Laia Jordana i no sé què. I jo dic, home, doncs abans que muntin una moció de censura i que la gent s'esbaralli, mal rotllo, ja saps que quan hi ha mocions de censures passen aquestes coses, doncs jo dic el que em van dir. I van dir, doncs jo plegaré perquè no vull merders i menys amb el Covid. M'explico, eh? Jo em vaig tocar viure el Covid els primers temps, eh? Els de... que no... Vull dir que la gent no tenia vacunes i he estat amb gent que han estat molt malament després.
0: Sí que hi va haver... Bueno, ara no repetirem l'entrevista.
1: Hi havia una amenaça de moció de censura, sí.
0: Dic, no repetirem l'entrevista que vam fer el maig del 2023, que parlàvem això dilatadament perquè ens estem quedant sense temps, ja ens queden 3 minuts.
1: De què parlàvem, perdona?
0: De tot aquest episodi de l'any 2020 i del relleu.
1: Ah, bueno.
0: Sí que abans de tancar...
1: És passat, eh? Aigua passada, no remou molí. I t'asseguro que jo no tinc cap problema personal, emocional, amb ningú, perquè entenc com és la vida, entenc com és la política, i, per tant, no... Ara les coses jo les dic pel seu nom, com jo les sento. A mi em veuràs parlar amb totes les persones que estaven que estaven llavors amb aquesta moguda, eh? M'hi veuràs parlar amb algun estem, estem amb alguna entitat, junts, fent coses pel poble.
0: Sí que per tancar, m'agradaria Una pregunta com més d'anàlisi. Tu parlaves del vostre partit a nivell local, d'aquests 65 militants que hi ha. No
1: 60 simpatitzants, els diríem nosaltres.
0: Simpatitzant.
1: Sí, perquè militants, oi, això? Bueno, quan pares una quota i estàs amb...
0: No sé si Sant Feliu és singular respecte a la resta de municipis, però de 13 regidors que té aquest consistori, 11,
1: sí, sí,
0: formeu part de partits que no tenen adscripció a nivell nacional.
1: Sí, sí.
0: No és un fenomen tampoc únic, perquè Castellterçol també governa una agrupació d'electors, a Santa Eulàlia també, a Caldes la segona força és també una agrupació d'electors. Creieu que aquesta situació política a nivell nacional, amb un desgast molt important dels partits per casos de corrupció que s'estan investigant, etc., beneficia que la gent deixi de creure tant en partits amb escut?
1: És diferent, és diferent. Clar, un poble, cada poble té la seva singularitat. Sant Feliu sempre hem sigut una mica frèstecs, estem aquí dalt, una mica encodinats, que diuen, oi? I jo me'n vaig veure un temps a Granollers i m'ho deien, diu, escolta, Sant Feliu, ja ho saps, no, això? I jo pensava, què diuen aquesta gent? Però sí, sí, una mica sí. Però recordo que el primer alcalde de la democràcia va ser d'un partit independent, també. Llavors, quan el Fernández va marxar de Convergència, no va anar amb un altre partit. Va crear un partit independent que es va associar al FIC, això sí, i jo també, quan vaig deixar d'estar al Partit Socialista, és veritat que molts companys meus que van marxar al Partit Socialista s'anaven a Esquerra Republicana, i a mi sempre m'hauria agradat tenir molt bona relació. No ha pogut ser pel motiu que sigui, és igual, no hi ha res que afegir, no? Però jo, vull dir, jo, si tu em preguntes políticament on et sents més proper a l'hora de votar ideològicament, jo em sento molt proper o a Esquerra Republicana. Però Sant Feliu, com que hi ha gent molt diversa i les ideologies mai són totes clavades cap a una direcció, saps el que vull dir? Vull dir, tots tenim una mica d'aquí, una mica d'allà. Doncs un partit independent et dona molta, molta llibertat per treballar només per Sant Feliu.
0: Doncs Pere Pla de Vall Vallcorba, portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, gràcies per venir al Taula per 5 en aquesta entrevista. M'hagués agradat també que vingués als debats d'aquesta temporada, però no ha estat així.
1: Però saps que no és una encabassonada nostra, que fa anys que t'ho venia dient, jo una hora no ho veig, torno a repetir el ple, i mira, aquest any ens ha anat malament. Jo no dic que no tornem, vam venir molt sempre, i tu saps que jo venia, amb perdó, a la força, amb bona voluntat, però veníem. I si no trobàvem algú, a última hora també. Però ja veure que tornar a repetir el ple al cap de poc temps no ens semblava prou bé i que no ha anat prou bé, però, escolta'm, una molt bona proposta que la podeu seguir fent, només faltaria.
0: Doncs ho deixem aquí. Podeu recuperar totes les entrevistes a www.onacodinenca.cat i gràcies també per haver-nos seguit.
1: Bueno,
0: fins la propera.
1: Bueno, ens anem sortint, no?

we done? Maggie, what have we done? What have we done?

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda. De moment aquesta hora tenim nombrosos punts amb aturades, no són aturades quilomètriques, però sí, sobretot vies de costa, que en aquests moments de retorn ja registren molt volum de trànsit. En el cas, per exemple, de l'autopista C32, aquí sí que per una incidència hi ha cues entre Gavà i Viladecans, és per un accident. En sentit Barcelona hi ha un carril tallat. A la via alternativa, la C31, també hi ha aturades a l'altura del Prat de Llobregat. I, de fet, més enrere, la C31 va, sobretot, molt carregada a tot el que és el tram de les costes del Garraf. En el cas de l'autopista AP7, hi ha trams intermitents de lentitud, algunes aturades, sobretot la zona de Vilafranca, en sentit nord, i la de Cardedeu, en sentit sud, més amunt també a l'altura de Sant Joan. L'autopista de Maresme, amb trams de lentitud, aturades entre la zona de Sant Vicenç de Montalt i també de Sant Andreu de Llavaneres en sentit Barcelona. A l'autovia 2, en aquest cas el tram de Copons, uns 2 quilòmetres, en aquest cas pel tram afectat per obres en aquesta autovia, sentit Barcelona. Puntualment a Malla, a la C-17, per un vehicle variat en sentit Barcelona. I també lentitud amb aturades baixant per la C-16, el tram entre Guardiola de Berguedà i la 9 de Berguedà, i més avall també a l'altura de Cercs. És tot de moment. Bona tarda.
2: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. Durant aquesta tarda s'ha fet la recepció oficial a l'Ajuntament, on l'ha presidit Jaume Collboni. Hi ha en plena de successos dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que anava en contradirecció i que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El vehicle escapa la fugida en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. I en plana internacional, l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols del dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. I és que des del Ministeri d'Afers Exteriors de José Manuel Álvarez ha elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts. I en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta d'Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Bona nit, què tal? Com esteu? Comença l'última Moxiganga de la temporada. Oh, però comencen les vacances d'estiu. Bien! Per fi s'acaba l'escola, per fi comença l'estiu. I a l'estiu tenim moltes coses per fer, com per exemple anar de campaments, anar de colònies, anar de càmping amb el pare i amb la mare, o bé fer un gran viatge de la nostra vida. Tot això ho farem durant tot aquest estiu, però recordeu que la Moxiganga torna al setembre. Després de l'11 de setembre nosaltres tornarem amb una nova temporada i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot fent ràdio i m'agradaria pensar que vosaltres escoltant-la. I per ser, doncs, l'últim programa de la temporada, avui escoltarem contes de microbis amb l'Anna i el Roger i després escoltarem un conte de versos per versos. Avui no hi haurà cançó de bressol perquè a partir d'ara, a partir d'aquest moment, us podeu anar a dormir l'hora que vulgueu. Per què? Doncs perquè demà no ens hem de llevar d'hora, demà no hem d'anar a l'escola. Bueno, encara sí, perquè s'està acabant el curs i segurament encara heu d'anar a fer els últims exàmens, anar a buscar les notes, fer alguna coseta que encara ens toca fer. Atenció, perquè avui la primera cançó que us posarem va dedicada de l'estiu i es titula La cançó de l'estiu. És una cançó que ens explicarà com hem de fer una cançó de l'estiu. Ara que tenim temps, ens podem dedicar a compondre cançons, per exemple. Doncs vinga, va, que ja ho tenim la Moxiganga feta i presentada. Abans, però, deixeu-me dir que aquí a la Moxiganga tenim una pàgina web que estarà oberta tot l'estiu. Una web a la qual ens podeu escoltar, continuar escoltant. Per exemple, si aneu a programes sencers, allà podeu escoltar totes les Moxigangues de la temporada. I si us agrada molt una de les nostres seccions, doncs podeu clicar directament a la secció i escoltar només la secció. Com, per exemple, doncs posem Fil de la Poesia amb la Montse Peláez, Contes de Microbis amb l'Anna i el Roger, 100 anys de contes amb el Roger també, o bé el Pauet, també podem escoltar Pauet. I si teniu ganes de jugar amb el pare i amb la mare, tenim els jocs de falda també preparats allà per tots vosaltres. I si us agrada escoltar contes i històries, tenim els contes de la Moxiganga i també tenim el circ petit de la Moxiganga, que és el nostre radioteatre. I aquí, a més, hi trobareu moltes altres activitats, com per exemple pintar, si us agrada pintar, o podeu llegir, que tenim un conte al qual doncs podeu llegir el conte de circ petit. Doncs vinga, va, tal com us he dit, el meu nom és Moisès Bruch i ara mateix comença l'última Moxiganga de la temporada i ho farem amb la cançó de l'estiu del Do Re Mi Fa Bo, un disc molt xulo que us recomanem aquí a la Moxiganga. Do Re Mi Fa Bo. I la cançó ens parla d'això, de com ha de ser una cançó de l'estiu. Què ha de tenir la cançó de l'estiu? Doncs mireu, ara mateix, aquí a la Moxiganga, ho sabrem. Nois i noies, amics i amigues, pares i mares, avis i àvies, comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moixiganga presenta Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg. Amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Helicobacter pylori, l'úlcera d'estómac. Dintre nostre creix aquest microbi recargolat, que dins del pylor està sempre amagat. L'àcid corrosiu de l'estómac el bitxet resistirà. Fabricarà un potent enzim que el suavitzarà. Aquest organisme ha atacat petits i grans per tot el món durant milers d'anys. En algunes persones, el microbi úlceres pot provocar, que si no es tracten, en càncer d'estómac es convertiran. Es pensava que l'ansietat causava aquesta malaltia, que no s'alleujava ni amb antiàcids ni amb psiquiatria.
1: Em sembla estrany,
0: diu en Roger tot rumiant,
1: que ningú pensés que un microbi podria ser el causant.
0: En Barry Marshall va tenir una pensada admirable i assenyalar l'Helicobacter pylori com a l'organisme culpable. L'any 1984, aquest metge agosarat, molts milers d'Helicobacter pylori es van passar.
1: Això és molt perillós,
0: va dir en Roger. Quan en Marshall es va posar malalt, un antibiòtic va ser el millor remei. La culpabilitat de l'Helicobacter pylori es va provar, fent a la medicina un gran servei. Aquella gran descoberta la ciència va il·luminar i Marshall i Warren el Premi Nobel van guanyar. Avui, amb l'antibiòtic adequat, l'Helicobacter pylori ja pot ser derrotat, però sense els enzims del microbi, l'àcid ha reaparegut. I si mai puja l'esòfag, causa efectes molt temut. En Roger, a Midnight, pregunta:
1: com podríem impedir que l'àcid càncer torni a causar?
0: Segueix sent un misteri? Ningú no ho ha sabut dir.
2: I fins aquí, Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: la Xiri Moya.
1: No.
0: La Moxiganga.
2: Oh, yeah.
0: La Xiri Moya.
2: No.
0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
3: Saps que...
4: El cervell és el centre de comandament del cos. Manté un bon funcionament de les diferents parts i és responsable dels pensaments, els sentiments i la memòria. El cervell està unit a la resta del cos per mitjà dels nervis. Funciona una mica semblant a un cable del telèfon. Envia la informació al cervell en forma de petites corrents elèctriques. El cervell filtra la informació i actua en resposta enviant instruccions a través dels nervis.
0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.

0: pallassos. Que bèstia!
1: Au, massa pitjor.
2: Amb vacifarem la volta al món.
0: Atenció!

0: Saps que...
1: La nòria més gran del món és la British Airways London Eye, dissenyada per els arquitectes londinens David Marks i Julia Barkefield, mesura 135 metres d'altura i un altre tant de diàmetre. Construïda en la South Bank de la capital britànica, va realitzar el seu primer vol a l'1 de febrer del 2000 i el mes següent va entrar en servei regular. Cada una de les 32 cabines, completament tancades i amb capacitat per a 25 passatgers, completa un gir de 360 graus cada 30 minuts.

Roald Dahl i la Moixiganga presenten... la divertidíssima versió en versos perversos de Els Tres Porquets. Traduïda per Miquel Desclot. Narrador, Moisès Bruch.

L'animal que jo poso al cap damunt de tots els altres és el porc. I punt. El porc és noble. El porc és eixerit. El porc és educat. Però està escrit que alguna hora, per fer-me la traveta, n'hi hagi algun de fluixat de la xaveta. Què diríeu, a veure, si algun dia, anant pel bosc, tots sols en companyia, ensopegàveu? Quina gran troballa! Un porc en una caseta de palla? El llop, veient-lo, es va llepar els llambrots i va dir: aquest porquet ja ha fet a tots. Porquet, porquet, si et plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa volarà. El porquet suplicava com un reu, però el llop no es donava per cap preu. Cansalada, fuet, pernil salat, ves per on, sóc un llop afortunat, va dir-se. I tot i que era un carcamal, va guardar-se la cua pel final. El llop va anar volant, un pèl bolit, fins a trobar, oh sorpresa, un nou convit, una altra casa de porquets lirons, i aquesta era vestida amb branquillons. Porquet, porquet, si plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa et volarà. I el llop hi va afegir: doncs ves que vinc. Va bufar i rebufar 6 cops o 5. I el pobre porc es va posar a xisclar. Cridava: oh, llop, has fet un àpat ja. Parlem-ne, doncs, i fem un tracte, fa? El llop: suposo que deus dir per xanxa. I en un no-res el va tenir a la panxa. Ah, cosa fina, va fer el lluparràs. Però el que jo és de tip no n'estic pas. Ja ho sé prou que se m'infla la tripeta. Però és tan gust saltar-se la dieta. Va arribar a una altra casa a poc, com un ratolí que s'hi acostés per joc. A la casa hi havia tremolós, un porquet arraulit com si no hi fos. Però aquest, el porquet número 3, era llest com cap altre i molt entès. Res de palla, ni branques ni bastons. La casa era feta de maons. No m'aconseguiràs, va dir el porquet. Et volaré, va contestar el pillet. Mira que hauràs de menester un bon buf i no et veig prou sapat, va dir el nap buf. Bufa que buf, el llop perdia el bleix i la casa seguia allí mateix. Si no la faig volar bufant, va dir, la volaré amb un mètode més fi. Aquesta nit et passaré visita i ho faré amb un cartutx de dinamita. I el porquet, ai, el cafre que n'és capaç, se'n va al telèfon a tot gas i marca el número d'una llibreta que és el de la veïna Caputxeta. Digueu, ella va fer, amb qui parlo? Amb qui? Hola, porquet, com prova per aquí? I el porc cridava, ajuda'm, Caputxeta, et sembla que podries, vermelleta? Esclar, ho intentaré, que ella respon. Què tens? I el porc, un llop que em treu la son. Sé que has tractat amb llops altres vegades i aquí en tinc un que fa unes grans bufades. I ella que diu, ai, porquet estimat, és la meva millor especialitat. Ara em rentava el cap, però és igual. Així que el tingui sec, vindré amb un salt. De manera que al cap d'una estoneta arribava la valenta Caputxeta. El lluparràs, que en té una gran sorpresa, se la mira amb uns ulls grocs com maionesa. Ell, que s'esmola aquells ullals punxents, i la bava li cau entre les dents. De nou, la Caputxeta s'enriola, es treu de la faldilla la pistola i li apunta també aquest ull esquerre, i d'un sol tret el deixa estès a terra. El porc, mirant per la finestra, fa un crit. Molt bé, heroïna Caputxeta! Porquet, mai no et refiïs de gent dupa, com aquesta dameta que fa pupa. La Caputxeta, avui ho he descobert, té 2 abrics de pell de llop, ben cert, però per fer viatges veig que té un maletí de pell de porc, també.

I avui, que és l'última moixiganga de la temporada, toca donar les gràcies a tothom qui ens ajuda a fer la moixiganga. Des de l'equip de Sir Petit tenim en Joan Cirera, Jordi Terrades, Jordi Canal i Mònica Torra. Equip de la moixiganga amb les seves seccions, com a poet tenim en Jordi Terrades, com Andreu Cistella, en Joan Cirera, posem fil a la poesia amb Montse Peláez, contes de microbis, Anna Bruch i Roger Garros, i 100 anys de contes amb el Roger Garros. Dir-vos també moltíssimes gràcies a totes les emissores que emeten la moixiganga setmana rere setmana. Ràdio Balsareny, Ràdio Bon Matí, Ràdio Sant Padó, La Veu de Navàs, Ràdio Sant Fruitós, Ona Codinenca, Ràdio Cubelles, Ràdio La Selva, Ràdio Gelida, Ràdio Esparreguera, Ona Digital, Ràdio Mollà, Ràdio Barberà, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Castell d'Arsol, Ràdio Cabanes, Ràdio Balaguer, Ràdio Vila, Ràdio Joventut, Ràdio Caliu, Ona 359 i també des d'on fem la moixiganga, des de Ràdio Sant Quirze. Moltes, moltes gràcies a tots per aquesta fantàstica temporada. 16 temporades portem ja al vostre costat i us diem que al setembre tornarem aquí a la moixiganga amb moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. El meu nom, Moisès Bruch. Esperem retrobar-nos al setembre, quan comenci l'escola. Bon estiu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. Segons ha avançat la periodista Anna Poncilla, ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La parella va alertar el 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resulta de mort. I les carreteres catalanes han acumulat durant aquesta tarda retencions generalitzades, coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Tot i que aquesta hora ja minven aquestes retencions, repassem l'estat amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona nit.
3: Bona tarda. De moment, aquesta hora, tot i que va estirant, millorant a poc a poc la circulació, encara hi ha força volum de retorn d'última hora de diumenge, de cap de setmana. Es nota, sobretot, encara a diferents trams de l'autopista AP7, sobretot en el tram sud, a la zona del Vendrell, també a Banyeres del Penedès o a Vilafranca, en sentit nord, i en el tram nord de l'autopista AP7, a la zona de Massanet, en sentit Barcelona. A la C16 encara molt volum de trànsit aquesta tarda, a la zona de Guardiola de Berguedà, fins pràcticament la 9 de Berguedà, i també més avall, a l'altura de Cercs, tot plegat també en sentit sud. Altres vies de la costa que encara presenten molt volum de trànsit són la C31, a Platja d'Aro, en sentit Llagostera, la C32, a la zona de Gavà, Viladecans, d'entrada de Barcelona, i també la C31, tant a les costes del Garraf, a les Sitges, com més endavant l'últim tram del Prat de Llobregat. A l'autopista Maresme també encara molt de trànsit a diferents trams, de forma fragmentada, entre Arenys i Llavaneres, d'una banda, i també entre Cabrera i Premià, tot plegat en sentit Barcelona. És tot. Bona tarda.
2: I en plena internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del Ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Unes 200 persones s'han manifestat avui precisament pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGTBI aplega diverses entitats del col·lectiu i han denunciat l'augment dels discursos d'odi promulgats per l'extrema dreta. Ja en esports, Marcel Camprubias fa amb el podi del ciclisme en ruta d'Espanya. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Avui, últim programa de la temporada. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. El Vilafranca torna a hoquei Lliga Masculina.
1: Un any després del seu descens ha aconseguit l'ascens superant el play-off davant del Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva s'ha imposat per 6-4. Una eliminatòria que estava aturada pel recurs que el Manlleu havia presentat al Tribunal Administratiu de l'Esport i que divendres es va resoldre.
0: Catalunya perd davant Gran Bretanya al Nou Congost.
1: La selecció catalana de bàsquet, dirigida per Jaume Pons Arnau, ha cedit per un ajustat 74-76. Catalunya ha estat dominant en tot moment, però en el darrer període un parcial de 18-26 ha capgirat l'electrònic. Gerard Fernández ha estat el més destacat dels catalans amb 10 punts i 4 assistències. Feia 3 anys que Catalunya no jugava.
0: Pau Moreno s'imposa a l'Sky Epic Trail.
1: L'any passat s'havia quedat a tocar del títol, arribant en segona posició, però en aquesta edició el català ha estat el més ràpid. L'Sky Epic Trail són 24 quilòmetres amb un ascens positiu de 1.900 metres a la Vall de Boí. La madrilenya Dalia Alonso s'ha imposat en la categoria femenina.
0: I Marcel Camproví, campió d'Espanya en ruta.
1: El ciclista català s'ha imposat al campionat d'Espanya en ruta que s'ha disputat a Sabinyàn-Nigo aquests dies, i on ahir Mireia Benito va proclamar-se campiona en aquesta mateixa prova. A banda de Marcel Camproví, un altre català, Joel Nicolau, també ha pujat al podi. En segona posició és el primer títol per Camproví.

0: Vinga, 9 i 5 de la nit, som els de l'Enjoc. Comencem a repassar l'últim programa de la temporada, d'aquesta 14a temporada, i parlem d'hoquei patins, perquè avui ja tenim un nou equip català a hoquei lliga masculina.
1: Sí, ja teníem confirmat el Lloret després de la resolució del TAT, del Tribunal Administratiu de l'Esport, i avui, doncs, l'eliminatòria de play-off de descens s'ha acabat resolent a la poliesportiva de Vilafranca. El Vilafranca s'havia avançat en el partit de nedadors a 3 davant del Manlleu, i avui ha tornat a guanyar el Vilafranca per 6-4, per tant, un global eliminatòria de 9-6 favorable al conjunt vilafranquí, que puja novament a l'hoquei lliga masculina després d'un any. L'any passat havia perdut la categoria.
0: Un partit que hem pogut seguir a les plataformes, la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit escoltàvem el jugador del Vilafranca, Roger Martí, doncs ben content per aconseguir l'ascens, i Roger Codinach, del Manlleu, crític amb tot com ha anat aquestes últimes setmanes.
2: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició, i aquí està el resultat. Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
3: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure, i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip, perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem. Per la situació, mentalment havíem de parar. La gent, els advocats, ens van dir que això aniria per llarg. Els antecedents deien que el TAT tardaria més de 2 setmanes, i sembla que hi ha hagut presses, que hi ha gent que ha ficat presses per jugar-ho.
0: Doncs la Vilafranca, que puja a hoquei lliga masculina, felicitats al conjunt del Penedès, igual que el Lloret, que ja havia aconseguit aquest ascens. Veurem què passa amb la plaça de l'Igualada B. I a tot això, un parell de punts del mercat d'hoquei patins. El jugador de l'Igualada, Joel Roma, signa per 2 anys amb el Voltregà. I d'altra banda, el Caldes, en aquest cas el femení, ha anunciat que Jasmine Schuller no continuarà a l'equip. I l'hoquei patins català manté l'hegemonia. Les competicions domèstiques, temporada històrica per l'Igualada, que ha tornat a guanyar l'hoquei lliga masculina 29 anys després, i també per el Vilassana, que ha sumat la primera hoquei lliga femenina i ha revalidat el títol de Copa. El Lleida va guanyar la quarta Eurocup de la seva història en una temporada amb comiats de noms importants de l'hoquei català, com ara Berta Busquets, Anna Casarramona, Maria Porta, Eugè Pisselva, entre d'altres. En resumeix la temporada de l'hoquei patins l'Anna Freixa.
1: "29 anys han hagut de passar per tornar a veure l'Igualada campió de l'hoquei lliga masculina. La gran temporada dels de Marc Montaner finalitzava amb un play-off èpic, superant el Barça a semifinals i remuntant la final davant el Liceo després d'encaixar 2-8-2 a Riazor, que et desmunten anímicament, empatar la sèrie a les Comes i guanyar el 5è partit als penals a Riazor, i això els acabava donant el merescut títol. La rua pels carrers d'Igualada va fer reviure aquells anys històrics a la ciutat igualadina. És el president Manel Burón.
4: Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria! Des de fa 13 anys i vam creure que era base, i d'això tenim fruits. No només avui, que és l'hòstia, sinó també aquest any el segon equip ha guanyat la Copa de la Princesa i ha guanyat la Lliga Plata Sud.
1: Lleida ha acaparat la resta dels grans títols de l'hoquei patins català aquesta temporada amb el doblet del Vilassana i la World Skate Europe Cup de Lleida, la 8a seguida per un equip català i la 4a dels lleidatans. Mai abans cap equip havia aconseguit 4 títols en aquesta competició. És Jordi Badia, jugador lleidatà.
5: Jo no havia viscut com a base, ho havia vist des de fora, sabia el que significa guanyar un títol europeu aquí a Lleida, i ara ho podré disfrutar jo, perquè encara no en soc suficientment conscient.
1: El Vilassana ha estat l'únic equip català amb doblet aquest curs, fent valer el seu paper de favorit en totes les competicions. A la revàlida de la Copa de la Reina s'hi ha afegit una Hockey Lliga Iberdrola que es converteix en la primera del conjunt lleidatà. Dos títols més, que sumats als tres de la temporada passada, amplia cinc copes aconseguides en la curta història del club. La Lliga va ser especial per les jugadores i perquè era la darrera que ha aixecat la seva capitana, Maria Porta. Amb ella i la seva germana va començar tot a Vilassana.
6: Una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió que van començar pues, amb aquest extraescolar del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes, que al final doncs, fa goig veure el pavelló de Vilassana ple.
1: I no és l'única que retira. Ha estat una temporada en què hem gaudit els darrers minuts de grans jugadors a la pista. El d'un dels pilars del Palau, Berta Busquets, amb tres Champions o cinc Hockey Lligues, entre altres.
7: Que penso en el meu pas pel hockey i dic, ostres, és que t'has buidat, és que ho he donat tot. Però després també penso, és que ha sigut molt recíproc, perquè el hockey m'ho ha donat tot.
1: I el d'Anna Casaramona, una jugadora que ha marcat una generació passant per Manlleu, Voltregà, Gijón i Palau, amb 4 Champions i 7 Hockey Lligues al seu extens palmarès.
8: Tinc ganes de sentir-me tranquil·la, de sentir-me molt afortunada de tot el que hem viscut. Crec que no viuré mai res igual. Ha estat una experiència tot, que s'ha fet tota una vida, que me l'enduc i ara hauré d'aprendre a viure d'una altra manera.
1: Les dues s'acomiadaven aixecant un darrer títol, la Lliga Catalana amb el Palau, tancant un cercle guanyador. També retira Japi Selva, però el seu Calafell acabaria caient a la final de la Copa del Rei davant el Liceo i a la final de la World Skate Europe Cup contra el Lleida i finalment sense títol, tot i tenir-ho a tocar. Vinyet Flix, Aleix Esteller, Eric Vargas o Pablo Álvarez també s'han acomiadat aquest curs. Amb Pablo Álvarez, el Barça tanca temporada amb un únic títol, la Supercopa, i havent quedat a tocar del gran objectiu del club en els darrers anys, la Champions, on va caure a la final contra el Porto. Les sensacions de Ricard Ares, tècnic blaugrana.
9: Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
1: Sense cap descens català, l'Hockey Lliga Iberdrola i amb l'ascens del Mataró, l'any vinent la categoria comptarà amb un català més. Les mataronines, amb Albert Larrea al capdavant, tornaven a la màxima categoria un any després, en l'any del comiat de Larrea.
10: Una alegria immensa perquè part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip. Perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem i han treballat creient en el que estàvem fent.
1: I el Vilafranca, després d'un play-off d'ascens atropellat per aturades, per recursos, acaba aconseguint ser, juntament amb el Lloret, nou equip d'Hockey Lliga masculina. Els vilafranquins tornen un any després.

0: 9 i 14 minuts, vinga, parlem també de bàsquet, i és que avui ha tornat a jugar la selecció del nostre país, la selecció de Catalunya.
1: Si feia 3 anys que no ho feia, ha acabat perdent Catalunya en aquest duel. El Nou Congost de Manresa davant Gran Bretanya havia estat dominant durant bona part del partit, però en el darrer període doncs, les coses s'han canviat i ha estat Gran Bretanya qui ha pres l'avantatge al marcador per acabar guanyant de 2 punts de diferència, 74 a 76.
0: Ha estat el Nou Congost, el nostre company de Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
2: Més de 2.500 persones s'han acostat al Nou Congost per animar la selecció catalana, un duel que els britànics han fet servir com a preparació pels enfrontaments de classificació del proper Mundial. El primer quart ha estat un intercanvi de cistelles que ha acabat amb un 22-20 al marcador. Jaume Lobo, jugador del Gestia Menorca, ha liderat l'equip en els primers minuts anotant 5 punts. Al segon quart s'ha mantingut la igualtat i l'efectivitat de Lobo des del triple i les penetracions de Pep Busquets han estat les principals armes ofensives del combinat català. A la mitja part, el resultat era de 39 a 32 favorable als quadribarrats. A la represa ha aparegut Gerard Fernández, el jove talent manresà, s'ha enfilat fins als 10 punts per mantenir Catalunya per davant el marcador. Als minuts decisius, Gran Bretanya ha premut l'accelerador, liderats per les seves estrelles Cal Whittle i Miles Hayson, que han començat el darrer període capgirant el marcador amb un parcial d'11-0. Un triple de Pep Busquets ha trencat el mal moment català. El gironí, conjuntament amb Guillem Vives, han liderat la reacció catalana, que ha tornat a situar-se a només 2 punts quan quedava un minut de partit. El base badaloní esperava poder jugar més sovint amb la selecció catalana després del partit.
3: Sí, ja et dic, crec que el grup que estàvem aquí, tant els que hem jugat com els que no hem jugat, i inclús jugadors que no han pogut ser-hi, té ganes de competir junts perquè ens ho passem molt bé, perquè és un grup amb un segell únic i ens fa molta il·lusió jugar aquests partits. Llavors, ojalà se'n puguin fer més, ja l'he dit al pressi i, com he dit, fer-ho una mica més atractiu i la gent s'enganxi perquè són partits junts.
2: Falta de 30 segons, l'exjugador manresà Luke Nelson ha pispat una pilota a camp propi per fer 2 punts claus que deixaven els britànics amb 4 punts d'avantatge. Vives ha tornat a aparèixer a prop per fer un triple en suspensió espectacular que deixava els catalans a un sol punt. Amb 25 segons restants ha aparegut, doncs, el Nou Congost per convertir el pavelló en una olla a pressió. I els britànics han fallat des del tir lliure, però Lluís Costa ha fallat també l'última cistella i els britànics han guanyat 72 a 74. El seleccionador Jaume Ponsarnau posava en valor el treball dels seus jugadors.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme per la federació, per la Generalitat, per TV3, per tothom que hi ha ficat la seva cullerada, doncs ja és molt important. I els jugadors, no? que és difícil, és un moment difícil, alguns per compromisos no hi han pogut ser, altres per els compromisos de FIBA, altres per lesions. Ha costat una miqueta fer el roster, però la gent que ha vingut amb moltes ganes, molta il·lusió, i el que han demostrat un compromís enorme.
2: Ara el repte de la Federació Catalana de Bàsquet és consolidar aquest partit de la selecció de manera més habitual, esperant que jugadors i afició no hagin de tornar a estar 3 anys sense poder gaudir-ne.
0: Més bàsquet, i és que ha estat una temporada agradolça per a l'esport de la cistella català. Els 5 equips de la CB mantenen categoria, però un any més el Barça s'ha quedat en blanc, tot i el retorn per uns mesos de Xavi Pascual. La penya de Ricky Rubio ha fet gaudir l'afició verd i negra i ha tornat a la Copa o als play-offs, però es va endur la decepció de no classificar-se per la final a 4 de la Champions que es feia a Badalona. Això i molt més, tot el que ha passat al bàsquet aquesta temporada, ens ho explica Jordi Cochran.
5: La temporada basquetbolística dels equips catalans a l'ACB i a la Lliga Femenina ha estat molt intensa. En categoria masculina, el Barça ha quedat subcampió de la Lliga després de perdre la final contra el València. Una fita que poc es podia imaginar a principi de temporada, però amb la destitució de Joan Peñarroya i l'arribada de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana en el mes de novembre, l'equip va canviar la dinàmica.
6: Content d'estar aquí, content de tornar a la meva casa. I les primeres impressions són bones. Al final, el primer dia conduint cap al Palau era una sensació que ja havia viscut i que tornava a reviure, i una sensació molt maca. I a partir d'aquí ens hem posat a feina, no? Molta feina.
5: Tot i la millora en el rendiment, els blaugranes van arribar a la final de l'ACB amb la força mínima, mentre que el València va ser molt superior.
7: Hem anat al límit de les nostres possibilitats.
6: cada dia ens ha costat una mica més i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar, que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap.
5: Un València que també va ser el botxí de la penya a la semifinal. En la temporada dels badalonins va tenir molta importància la Champions, en què la ciutat de Badalona va ser la seu de la final a 4. Els verdinegres, però, es van quedar a les portes de jugar-la amb l'eliminació als quarts de final contra l'AEK d'Atenes. El conjunt dirigit per Dani Miret es va refer i, després de superar el Baskonia, va plantar cara contra el València.
7: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist... Penso la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment, com a grup.
5: El Manresa, amb la permanència sota el braç amb força antelació, va començar pensant a Europa de cara a la temporada vinent, tot i que el tècnic Diego Campo no volia distraccions.
8: Aquestes victòries i Europa, perquè tot això no sabem el que passarà en el futur. Qui sap quals són les posicions o qui jugarà o no jugarà o un vol apuntar-se o no. No, això és demasiada ansietat per nosaltres.
5: Els manresans disputaran l'Eurocup l'any vinent després d'obtenir la invitació per una temporada. Per tancar els equips catalans de l'ACB, Girona i Lleida van complir l'objectiu de la permanència. Sentim els tècnics dels gironins i lleidatans, Moncho Fernández i Gerard Encuentra.
9: Ha representat molt perquè hem pogut començar temporada des del principi, amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
10: Vindre aquí amb els deures fets doncs ja és una victòria, no? Perquè vindre a Múrcia, segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència, doncs ha sigut complicat. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final.
5: Qui recordarà per sempre aquesta temporada és l'Uni Girona. Per primera vegada en la seva història es va classificar per a la final a 6 de l'Eurolliga, en què fins i tot van disputar la semifinal. Així en va parlar el tècnic, Roberto Íñiguez.
11: Creo que va a ser un día histórico, ¿no? Porque estamos en el top four de Euroliga, entre los cuatro mejores de Euroliga, ¿no? Y llegar hasta aquí es muy difícil. A veces da la sensación que lo han hecho fácil, pero es muy complicado.
5: El somni europeu va acabar amb la derrota contra el Fenerbahçe, l'equip al qual seria el campió. Una derrota, però amb l'orgull intacte, per competir de tu a tu per a la jugadora gironina Ainhoa López.
12: Hem intentat donar la cara, ho hem somiat durant els primers minuts, no, que estàvem allà sòlides, el pla de partit l'hem seguit i estava sortint bé. I poder després ens han passat, faltat una miqueta de forces per seguir així i al final és un bon equip, et penalitzen, estàvem molt acertades en el tir exterior i davant un equip així pocs fer.
5: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona va caure eliminat a les semifinals contra el València per tan sols un punt de diferència en l'eliminatòria disputada a partit d'anada i tornada. Per altra banda, el Cadí-la-Seu va certificar la permanència a la Lliga Femenina, no exempt de nervis fins al final. Va haver-hi canvi a la banqueta amb la destitució d'Isaac Fernández i l'arribada de Pepe Vázquez al mes de març. Una substitució que va tenir l'efecte desitjat amb la salvació aconseguida la penúltima jornada. Vázquez continuarà com a tècnic del Cadí-la-Seu la temporada vinent.
13: Pues en este mes y medio largo que he estado aquí, la verdad que he encajado muy bien, como ya he dicho, he encajado muy bien en la ciudad, he encajado muy bien con el cuerpo técnico, he encajado muy bien con el grupo de jugadoras, he encajado muy bien con la afición.
5: A la Lliga Femenina Challenge, el Lima Horta va disputar el play-off d'ascens a la màxima categoria, però va perdre en els quarts contra Unicaja Mijas. En canvi, el Sant Feliuenc va quedar cuer i va perdre la categoria. Una plaça que va intentar aconseguir el GEC en el play-off d'ascens, procedent de la Lliga Femenina 2. Però les gironines van perdre la semifinal contra el Lleó. Viladecans i Almeda es mantenen a la categoria. Pel que fa a la segona FEP, el Sol gironès Bisbal Bàsquet va aconseguir la permanència, mentre que l'OMS Mataró i Salou van descendir. El Prat és el representant català que va aconseguir l'ascens procedent de la tercera FEP.
0: 9 i 24 minuts i una altra notícia destacada en aquest diumenge. Ahir us explicàvem que Mireia Benito havia guanyat el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. De fet, també havia guanyat prèviament contra el rellotge, havia aconseguit el bicampionat en aquests campionats que s'estan fent a Sabiñánigo. Doncs avui ha estat el torn d'un altre català, Marcel Camprubí.
1: Sí, el barceloní ha aconseguit la primera victòria de la seva carrera a Sabiñánigo i s'ha proclamat campió estatal en ruta contra tot pronòstic. Just darrere de Camprubí ha entrat un altre català, el ciclista de Llofriu, Joel Nicolau.
0: Déu-n'hi-do, l'estat de forma dels ciclistes catalans, tant masculins com femenins, amb Mireia Benito, amb Paula Blasi, i en aquest cas, amb aquest doblet, Marcel Camprubí, primer, i Joel Nicolau segon en aquesta prova en ruta dels campionats d'Espanya de ciclisme que s'estan fent a Sabiñánigo. Marcel Camprubí, en arribar, deia això.
14: No lo termino de asimilar ahora mismo, pero yo creo que en el paso de los días lo voy a ir asimilando. La verdad que ha sido increíble, venía con confianza de Suiza, sabía que la forma estaba bien. Al final es una carrera muy abierta, muchos equipos y siempre hay dudas, ¿no? Pero he confiado y me la podía llevar a casa.
0: Una Marcel Camprubí que explicava també quina ha estat una mica l'estratègia al tram final de la cursa per aconseguir aquesta important victòria.
14: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint y creo que he tenido la paciencia de esperar y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
0: I altres notícies destacades d'avui. Laura Heredia ha repetit medalla de bronze a les finals de la Copa del Món del Pentatló que s'han fet a Budapest. Ara fa 15 dies, recordem, també a la capital hongaresa, Heredia s'havia convertit en la primera atleta estatal en guanyar una medalla en aquesta modalitat. Doncs avui ha repetit. I un altre nom propi del diumenge, un dia després de batre el rècord estatal dels 54 metres braça, el nadador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Pladevall, ha superat la plusmarca dels 100 metres per només una centèsima, la deixada en 1 minut i 30 centèsimes. Un altre rècord, els 200 metres lliures, ha estat el del nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, que ha deixat la nova plusmarca en 1 minut 47 segons i 10 centèsimes. Hoek, que ja havia batut aquests dies el rècord també dels 100 metres. Vinga, ens aturem 3 minutets i continuem repassant el que ha estat la temporada i també l'actualitat del dia aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
5: Orgull de L, orgull de G.
6: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
7: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
8: Sabies que...
9: Les libèl·lules es troben entre els més antics insectes dels que es té coneixement i s'estima que han estat volant des de fa més de 300 milions d'anys. Solen viure prop de l'aigua, ja que les seves cries són aquàtiques i necessiten de l'aigua per completar el seu primer cicle de vida, d'aproximadament 2 anys. Si bé la libèl·lula té 6 potes, no són els millors insectes per caminar. En canvi, a l'hora de volar solen ser excel·lents. Poden volar a grans velocitats i fins i tot atrapar les seves preses en l'aire. En general, solen alimentar-se d'altres insectes, com les mosques o els mosquits, encara que de vegades mengen altres més grans, com les papallones i, fins i tot, libèl·lules més petites.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Jump.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Temporada històrica del Barça d'handbol que ho ha guanyat absolutament tot. Liga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalana i la joia de la corona, la 13a Champions de la història de la secció i la número 50 de la història del club. El retorn a Europa del Granollers i els ascensos d'equips com Sant Cugat, Mataró, Sant Martí Adrianenc o Garbí Palafrugell són altres fites destacades de l'handbol de casa nostra aquesta temporada. Ens en dona més detalls Jordi Cervantes.
2: L'handbol queda marcat per la temporada per emmarcar del Barça. La 2014-2015 ja ho va aconseguir, alçant els 7 títols en joc: Champions, Mundial de Clubs, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Supercopa i Supercopa Ibèrica. La combinació entre joves talents i la saviesa dels més veterans ha provocat una tempesta perfecta sota la direcció de l'entrenador Carlos Ortega. Dani Fernández, format a la base del Barça per més tard marxar a Alemanya, tornava al Palau per fer realitat el seu somni.
3: Amb això penjat al coll, et dic que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament, jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa. I res, avui me'n recordo de tots ells i això també és molta part seva.
2: El Fraikin Balomano Granollers tornava a fer un curs excel·lent, acabant tercer a la Lliga Sobal. Malgrat que el frec-a-frec amb el Ciudad de Logroño va sortir creu, els vallesans es classificaven per enèsima vegada per disputar competició europea la temporada que ve. Per cert, una Lliga Europea enguany on els d'Antonio Rama es quedaven a les portes de disputar les eliminatòries pel títol.
4: Jo penso que ha sigut un partit que ens ha costat al principi entrar, però se'ns ha vist seriosos i molt ficats des del principi i potser ha acabat doncs, com pocs partits han acabat aquí, no? Amb tanta diferència i amb tanta solvència. Penso que hem sigut molt seriosos, molt disciplinats. Ha sigut un partit que ja ens calia, ha sigut l'últim, val la pena i orgullós perquè sigui l'últim partit i amb l'objectiu complet.
2: Per la seva banda, el CAC Sepp Balomano Granollers va completar una temporada més que acceptable, assolint la permanència a la màxima categoria estatal i disputant la final a 8 de la Copa de la Reina, tot i caure en els quarts de final de la competició. En categories inferiors, les alegries arribaven en format d'ascens per a 4 equips. Sant Cugat i Mataró pujaven a Divisió d'Honor Plata Femenina. Les santcugatenques completaven una fase d'ascens impecable i aconseguien un ascens històric. Les mataronines retornaven un any després de perdre la categoria, després d'un final d'infart en el partit decisiu que les enfrontava l'Alcúdia. David Verdugo és el tècnic del Mataró.
5: Bueno, pues colofón a una extraordinaria temporada. La final ha sido un resumen un poco de nuestra temporada, un poquito con altibajos y demás, pero cuando hemos confiado en nuestra defensa y en todo lo que trabajamos, al final hemos sido superiores, creo, a los rivales. Y muy orgullosos, la verdad, muy orgullosos del trabajo diario. El resultado al final ha sido hiperpositivo, pero el orgullo que sentimos de trabajar cada día, de cómo han evolucionado todas las jugadoras, la verdad que no tiene por qué ir paralelo al resultado, aunque me quito el sombrero ante el esfuerzo que han hecho. El partido también es un resumen, porque hemos empezado muy mal, muy fuera de sitio, luego hemos ido remontando, confiando en la defensa, cada medida que confiábamos, hemos cogido un poco de ventaja y la segunda parte se ha pasado bien. Dudas y al final confianza, correr y al final ganar. Así que increíblemente satisfechos. Mi enhorabuena a las chicas y a la afición que nos ha venido a ayudar. Y nada, som i Mataró.
2: Paral·lelament, Sant Martí Adrianenc i Garbí Palafrugell assolien l'ascens a primera estatal masculina. Els del Baix Empordà aconseguien un ascens històric en una fase on només van necessitar els dos primers partits per resoldre el bitllet a la categoria de bronze de l'handbol estatal. Amb 23 gols en tota la fase, el jugador del Palafrugell, Jan Casellas, parlava d'ascens merescut.
6: Tio, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi han hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents. És la millor temporada que hem fet de tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
7: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperava perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha. Però, bueno, no ho sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
2: I el Sant Martí Adrianenc, igual que el Mataró, recuperava la categoria perduda ara fa un any. I ho feia per la porta gran, ple de victòries en la fase d'ascens.

0: Vinga, i parlem de waterpolo, temporada de somni per l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat campió d'Europa 12 anys després i ho ha tornat a guanyar tot a les competicions domèstiques. El Mataró va guanyar la Lliga de Divisió d'Honor Femenina per tercera vegada i el Sant Andreu va aconseguir el tricampionat de Copa en una temporada de canvi de cicle per a les andreuenques. El primer títol europeu del Catalunya Femení és una altra de les fites del waterpolo de casa nostra en la temporada que acaba i que ens explica amb més detall Albert García.
1: L'Atlètic Barceloneta torna a regnar Europa. 12 anys després, els mariners van guanyar la Lliga de Campions a Malta davant el gran dominador continental, el Prorreco italià, imposant-se a la final per 16 a 17. Si la primera Champions del Barceloneta va arribar l'any de debut a la banqueta de Xus Martín, aquesta segona ha estat la cirereta al pastís per la primera temporada de Fran Fernández com a entrenador.
2: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barceloneta cambiar de entrenador nos ha traído dos Champions. Antes de cambiarme, espero que me dé la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré hablando del equipo. Que soy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo volver. Ya la disfruté en su día, estoy muy feliz.
1: La temporada del Barceloneta no s'explica només amb la Champions, i és que els mariners han mantingut l'hegemonia absoluta a les competicions domèstiques, guanyant també Lliga, Copa i Supercopa davant un Sabadell que ha plantat cara. Bernat Sanahuja, jugador del Barceloneta.
3: Sí, sabíem que el Sabadell no ens ho ficaria gens fàcil, està en un moment molt bo. Crec que nosaltres havíem de plantejar el partit així, encaixar els mínims gols possibles i, bueno, crec que ho hem fet bastant bé, que molt contents. Sí, molt, molt especial, la veritat. Molta gent que conec, que he crescut amb ells i molt content de poder guanyar un títol aquí.
1: Després de 3 anys seguits amb campiones catalanes, enguany la Champions femenina s'ha resistit. Ni Sant Andreu, ni Mataró, ni Sabadell van poder aixecar el títol. Malgrat tot, el waterpolo català continua al màxim nivell a les competicions continentals, com van demostrar Catalunya i Barceloneta a la final de l'Eurocup, a la primera participació de tots dos equips en aquesta competició. Finalment, el títol va ser per a les gracienques, que entrena Javi Belmonte.
4: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
1: Una altra fita europea per al waterpolo català va ser el subcampionat del Sant Feliuenc a la Conference Cup, un gran paper que destacaven jugadores com Judit Panicello o Olga Descalzi.
5: Avui teníem la sensació de que podíem, però crec que al final elles han estat superiors, sobretot a la primera i segona part. Després hem anat una mica a remolc d'elles i, bueno, al final contentes de ser segones i a seguir fent història amb el club.
6: Jo penso que hem demostrat un nivell molt alt. Hem competit molt bé contra els equips italians, les gregues, les croates, i hem estat a un nivell europeu que, com a club, doncs estem totes molt orgulloses d'haver estat a aquest nivell.
1: Pel que fa a les competicions domèstiques, el Mataró va guanyar la Lliga en una final apassionant contra el Sant Andreu, amb victòria final de les de Dani Ballart a la piscina Pere Serrat. Clara Cambrai es convertia en la jugadora del Mataró amb més títols de la història i Mariona Tarré va ser escollida millor jugadora de la final amb una aturada clau a l'última jugada per evitar la pròrroga.
7: Et sentíem com si fóssim a casa. Quan vam sortir a la presentació, la veritat és que totes estàvem molt posades i en sentir l'afició com vam bramar des del principi ens va fer sentir com a casa, la veritat. Dissabte el partit d'aquí va ser un partidàs també que ens va permetre somiar i crec que va ser perfecte poder-ho combinar a la seva piscina, però sobretot amb tota la gent que ens va acompanyar. No paràvem de dir-ho, vull dir, veiem la mateixa gent que havia estat dissabte a Mataró, per tant, ens sentíem com si juguéssim a casa.
8: Jo m'esperava un 7-6 molt mogut i molt diferent i em vaig trobar un 7-6 molt estàtic i no m'esperava que una persona a 3 es quedés totalment sola. Però la veritat que em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me a braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
1: Tot i les decepcions a la Champions i a la Lliga, el Sant Andreu va poder celebrar el tricampionat de Copa en una final a Can Llong davant el Sabadell, coincidint amb el 8 de març.
9: És un títol de treball ben fet, treballem molt bé, estem dia a dia pencant. Per moments com aquest, crec que estem totes molt bé físicament. Hem tingut alguna baixa aquestes últimes setmanes que ens feia una mica de por, no?, el saber si estàvem o no estàvem totes. Crec que tothom ha ficat molt de la seva part, que totes hem estat lluitant cada dia.
1: Gran satisfacció de Martina Terrell és que el Sant Andreu tanca un cicle. La reestructuració esportiva i econòmica al club ha provocat la marxa del tècnic Javi Aznar després de 12 temporades i també del gruix de jugadores que han aconseguit els majors èxits del club andreuenc.
10: S'ha marcat una nova estructura, no?, i passava simplement a ser l'entrenador i a responsabilitzar-me de l'equip femení i poc més, no? I han vingut després el tema de que les jugadores comencessin una mica a no confiar en aquesta nova estructura, en aquests nous objectius de la secció i del club. L'escenari final és un escenari complicat. Després de 12 anys de treball, veure que, bueno, aquesta situació canvia radicalment i que tu no et sents recolzat, el millor és buscar un acord i que aquest cicle de 12 anys s'acabi aquí.
1: El fins ara segon entrenador i ex del Mediterrani, Marc Coma, serà el nou entrenador del Club Natació Sant Andreu en aquesta nova etapa.
11: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: En futbol sala, el Barça ha acabat amb la sequera de títols amb la primera lliga de l'era Javi Rodríguez, en un any de molts adeus a l'indústria Santa Coloma. Mala temporada, en canvi, per al futbol sala femení estatal, en aquest cas català, amb una permanència de Mamut Les Corts més oferta del que s'esperava, el descens del Penyes Plugues i els ascensos frustrats de Rubí o Linyola. El resum de la temporada de futbol sala ens l'explica Toni Castro.
12: Tres temporades després, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga de Futbol Sala en la temporada del debut de Javi Rodríguez a la banqueta blaugrana.
13: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final, la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder. Pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor, quiero... Hay Copa de Europa, hay Supercopa, que este año no la hemos celebrado, y bueno, es momento de reflexionar un poquito, de que pasen unos días y luego pensar en qué más podemos hacer para mejorar.
12: A més del títol de Lliga, el Barça obté el premi de tornar a la Champions després de 2 anys d'absència. Un doble premi per al capità Dídac Plana.
14: Molt especial, perquè al final, com et dic, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera Lliga com a capità, un somni... I la veritat és que molt feliç, molt, em sento molt realitzat i molt orgullós.
12: De la seva banda, Indústria Santa Coloma clou un cicle en una temporada amb molts adeus, començant pel president Vicenç García, que posa punt i final a 51 anys al capdavant del club colomenc. Molts jugadors tampoc continuen, com ara Bernat Pubill, Pucci, Leandrinho, Coro o Frezzato. I malgrat que el play-off se li va escapar amb un polèmic doble penal contra el Jaén en l'últim instant, l'Indústries no renova el tècnic Xavi Closas després de 4 anys a la banqueta de l'equip de Santa Coloma de Gramenet.
15: Jo els vaig trucar perquè em diguessin si comptaven o no amb mi. Ells em van dir que no comptaven amb mi i ja està, hi haurà un altre entrenador i ja està. No, és una decisió del club. Això hauràs de preguntar al director esportiu o al nou president quins són els motius.
12: Closa serà substituït per Jorge Vargas, exentrenador del Martorell o de les seleccions inferiors catalanes. No ha estat una bona temporada per als equips catalans de la primera femenina. Tot i un bon inici, Mamut Les Corts ha fet una campanya molt irregular i va haver d'esperar fins al final per assegurar una permanència que deixa les barcelonines com l'únic equip de casa nostra a la màxima categoria femenina estatal de futbol sala. Nil Marco és l'entrenador de l'equip.
16: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts.
12: La mala notícia va ser el descens del Penyes-Plugues, en el que ha estat la temporada de comiat de la capitana Pilar Ribés.
17: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar tot el que pugui al club.
12: Dos equips catalans van lluitar per pujar a primera, però van caure al play-off. D'una banda, el

0: I la temporada de l'esport català no es pot explicar sense parlar també d'altres grans èxits. Oriol Cardona, Marc Márquez, Paula Blasi, el Puigcerdà femení, el CP Olot o l'artístic Skating Cunit són alguns dels noms que han contribuït una temporada més a fer més gran encara l'esport de casa nostra. Pep Carbonell.
1: Un dels noms en majúscules de la temporada de l'esport català ha estat el d'Oriol Cardona. El banyolí va fer història als Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina, quan va guanyar el primer or olímpic de la història de l'esport català a la prova sprint d'esquí de muntanya. A més, va arrodonir-ho amb el bronze en relleus mixtos, al costat de la granadina Anna Alonso.
2: Moltes emocions, moltes emocions. Ha sigut increïble tenir-vos a tots vosaltres, tota la família, amics aquí animant. Ha sigut increïble.
1: El motor ha tornat a donar campions del món catalans com Toni Bou, que ja suma 39 títols mundials de trial, o Marc Márquez, que va guanyar el seu 7è mundial de MotoGP.
3: Aportar el nostre granet d'arena a la història de Cervera no és pressió, perquè no estem obligats a... Simplement estem orgullosos de que això pugui passar. I res, nosaltres aquest el celebrarem com l'últim. Després veurem si l'any que ve, perquè no es pot planificar això, veurem si tant de bon podem celebrar algun altre.
1: Temporada històrica també per a l'equip femení del Puigcerdà, que va guanyar el seu primer títol de Lliga i ho va arrodonir fent el doblet amb la Copa. Paula Jiménez, jugadora ceretana.
4: Encara no ens ho creiem, estem supercontentes, molt orgulloses del partit que hem jugat i com l'hem afrontat. Sempre que hem tingut l'oportunitat de tindre el públic i el suport de la gent del poble, ho hem aprofitat al màxim i avui, doncs, el mateix. Hem aprofitat al màxim aquesta animació i ens han ajudat moltíssim per poder tindre aquest resultat tan, tan decisiu.
1: En hoquei herba, el títol de Copa del Polo va ser la fita més destacada dels equips de casa nostra. Guille Fortuño, jugador del Polo.
5: Diria que és la quarta copa en els últims 8 o 9 anys, així que bueno, és una competició que se'ns dona bé, que sempre li donem el valor que té i també per això doncs sempre estem allà competint a dalt, jugant les finals i bueno, com no podia ser d'una altra manera, avui contra l'Atlètic anava a ser una final molt competida i per sort i per encert de la nostra estratègia de penalti doncs, ha caigut de la nostra banda.
1: I el patinatge continua sent territori català. L'Olot ho ha guanyat tota aquesta temporada en shows grans, mundial, europeu i campionats de Catalunya i d'Espanya. I el Cunit ha regnat també en quartets sènior, júnior i shows petits. El rugbi ens deixa aquesta temporada el retorn del Barça a Lliga Iberdrola o la salvació in extremis de la Santboiana, que va evitar el primer descens de la seva història. Aurora Bravo, presidenta del conjunt de Sant Boi de Llobregat.
6: Vam jugar contra el Sevilla, vam tirar endavant, vam obrir la porta del passadís i avui hem lluitat al passadís i per fi hem guanyat. Per mi és molt important, donat que seria la primera vegada que el club baixaria, cosa que no volia perquè el meu projecte està en que posessin les noies i que els nois es mantinguessin a la divisió d'honor i la veritat que estic molt contenta del resultat d'avui.
1: També ens ha donat alegries el tenis taula amb la històrica final de la Trophy Cup de l'Olot, que a més va guanyar la seva primera copa. I mala temporada per als equips catalans de voleibol, amb el descens del Sant Pere i Sant Pau i la renúncia a Superliga del Club Voleibol Sant Cugat per falta de recursos. Salva Vendrell, president.
7: Arriba el moment en què aquest suport econòmic no és suficient i la resta d'equips i la resta de clubs doncs fan creuen més recursos, ja sigui privats o de les administracions, amb cada cop també més jugadores estrangeres i, per tant, el nostre fort, que és la base, no dona per més.
1: El ciclisme català també ens està donant moltes alegries. Aquesta mateixa setmana, la ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, ha aconseguit el doble títol de campiona estatal en ruta i contrarrellotge. I el barceloní Marcel Camproví, el campió en ruta. I aquesta temporada estem gaudint també amb la progressió meteòrica de la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi. Ja ha guanyat curses com la Vuelta a Espanya, l'Amstel Golden Race, el Tour dels Pirineus o la Volta a Catalunya. I s'ha fet un lloc entre les favorites per competir al Tour de França a partir de l'1 d'agost.
8: No, en les carreres normalment em costa pensar que soc de les favorites, no? Jo...

0: Més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar alguna cosa, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
1: Catalunya, per cert, comptarà amb les tres primeres etapes del Tour masculí, el dissabte 4 de juliol contra rellotge pels carrers de Barcelona, diumenge 5, etapa entre Tarragona i Barcelona, i dilluns 6, etapa entre Granollers i Els Angles.
2: Tram final del programa i de la temporada. I volem parlar també de l'Epic Trail. Pau Moreno i Dani Alonso han estat els guanyadors en aquesta cursa que s'ha disputat aquest matí a la Vall d'Avui.
3: El corredor de Call d'Atenes ha millorat la segona plaça aconseguida l'any passat i ha establert un nou rècord de la prova amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 50 centèsimes. Això deien arribant. Declaracions Esport 3.
4: Veníem amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient al mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme després a la cresta ja. Fins i tot a les baixades no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències, o sigui, les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava... fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat. Sí, a dalt no he notat res. De fet, portava dos bidons i no me n'he pres cap. Me'ls he pres ara baixant. I com que és baixada, vigilava no prendre gaire aigua pel flato i he arribat bé. Anava conservant. No volia que em fes el d'any passat. L'objectiu principal és anar als Mundials d'Ultra de la Gomera. I bueno, ara serà com una construcció fins a arribar bé a setembre. Ara faré com una mica peron, estabilitzar i construir fins allà.
3: La madrilenya Dani Alonso ha repetit victòria per davant de Núria Tarragó.
2: Doncs a tot això també us direm abans d'acabar que el Sabadell ha anunciat dues marxes més. L'extrem Manu Moreno acaba sessió i torna al Valladolid i el migcampista Jordi Ortega tampoc continuarà vestint l'arlequinada. I per últim, de la seva banda, l'AM anuncia el fitxatge de la portera del filial del Madrid Club de Futbol, Noelia Rivarola. Ha estat tot per avui i per la temporada. Acabem avui la temporada. Anna Freixa, gràcies, bona nit i que vagin bé les vacances.
3: Bona nit, Ignasi, un plaer i bones vacances.
2: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge, que tingueu un bon estiu. Tornem al setembre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Sabies que...
5: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana, que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barre ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Daler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Després de la revetlla d'ahir al vespre, què hi ha millor que una bona sessió de jazz? Molt bona nit de Sant Joan i benvingudes i benvinguts a l'últim programa de la temporada. Durant aquests mesos hem recorregut territoris, paisatges i cultures que ens han ajudat a entendre millor la diversitat musical i humana que ens envolta.
1: Molt bona nit, estimada audiència. Sí, tota aquesta tercera temporada hem caminat per costes, muntanyes, valls i ciutats. Hem escoltat veus que neixen de la terra i d'altres que arriben del món.
0: I avui tanquem aquest viatge per tota la península i les illes i ho fem a la Comunitat de Madrid.
1: Un lloc que per molts identifiquen com a centre, però que en realitat és Cruïlla, punt de trobada i també punt de partida. Així que prepareu-vos per aquest darrer viatge sonor de fi de temporada. Arrenquem!
0: Obrirem el programa d'aquest vespre amb una sonoritat delicada i cinematogràfica. Madrid també pot ser això, pausa, detall i imaginació. I per aquest vespre hem triat aquesta cançó de l'any 2020 que es diu Bella. Amb totes i tots vosaltres, Mastreta i el seu tema Bella.

El sol també ha tingut espai a Madrid. Energia càlida per seguir el camí. Igual que la cançó de l'any 2007 que hem seleccionat per al programa d'aquest vespre. Plena de sonoritats emmarcables dins el jazz. El soul i el blues amb notes psicodèliques. Tot un tema ple de força. Amb tots vosaltres, Beautiful, del grup The Sweet Vandals.

Continuem el nostre darrer viatge d'aquest vespre amb una mirada íntima, elegant i nocturna. Madrid també sap parlar amb veu baixa, i això queda molt present amb aquesta cançó de l'any 2007 del grup Marlango. Amb totes i tots vosaltres, Pequeño Vals, Marlango.

Continuem viatjant i ho fem amb una proposta de jazz contemporani de l'any 2015, amb un aire introspectiu que aboca espais oberts dins la ciutat. Amb tots vosaltres, Sol de Lluvia, intro, de Luis Verde.

Avancem amb el temps i ens situem l'any 2020 amb una harmònica i un jazz amb personalitats pròpies. Abans de fer una pausa per mirar cap endins, us presentem el tema Blue Drag d'Antonio Serrano, una autèntica delícia.

La pertinença és una necessitat humana i està molt relacionada amb la identitat, la salut emocional i el benestar. Des que naixem, necessitem sentir que formem part d'alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. Una família, una comunitat, un grup d'amics, una cultura o potser un projecte compartit. La pertinença ens aporta autoestima, ens dona capacitat per afrontar les dificultats, ens augmenta el benestar emocional, ens redueix els sentiments de soledat i d'aïllament i ens reforça la confiança en un mateix i en els altres. En canvi, quan la pertinença es veu amenaçada o desapareix, poden aparèixer sentiments de desorientació, de tristesa profunda, d'exclusió o de manca de sentit. La pertinença no consisteix en ser igual que els altres, sinó a poder ser un mateix sense deixar de formar part del grup. Com una improvisació de jazz, la vida ens convida a trobar la nostra veu personal mentre escoltem la dels altres. La pertinença no és perdre la pròpia melodia, sinó descobrir que aquesta melodia té un lloc dins nostre i té una harmonia més gran. Quan una persona se sent part d'alguna cosa, deixa de preguntar-se si té un lloc al món i comença a contribuir amb el millor de si mateixa.

Després de l'espai terapèutic dissenyat pel Ricard, tornem a l'aquí i a l'ara, amb un jazz modern i molt narratiu basat en música de Johann Sebastian Bach i arranjat pel gran Moisés P. Sánchez, que ens demostra, amb aquest tema de l'any 2020, que els camins no sempre són rectes. Amb totes i tots vosaltres, Invention No. 1 in C major de Moisés P. Sánchez.

Qui no recorda els grans del jazz i en concert aquell conegudíssim tema de Nat King Cole titulat Smile? Veureu com ha canviat la història amb aquest grup afincat a Madrid que es diu Blue Tomasa i que aquest tema de l'any 2024 que es diu Smile us encantarà.

I ara deixem-nos portar per una proposta íntima i delicada del grup Arnaut, una cançó de l'any 2013 que parla d'un aprenentatge que tots hem hagut d'afrontar alguna vegada a la vida. Conviure amb la solitud, entendre-la i fins i tot fer-nos-la nostra. Escoltem, per tant, el tema Learning How to Live Alone, del grup Arnaut.

just can't stop thinking of the little things I wish I had.

I abans d'acomiadar-nos, sentirem una formació madrilenya que ha sabut fusionar amb gran sensibilitat el soul, el jazz i els sons contemporanis. Una música càlida i envoltant perquè posi punt i final en aquest viatge compartit. Escoltem la cançó de l'any 2017 titulada Lonely, Lonely del grup Cosmosoul.

0: Tots els viatges deixen una empremta.
1: Sí, i aquesta temporada n'ha deixat moltes.
0: Paisatges que hem escoltat.
1: També músiques que hem compartit.
0: I silencis que també hem format part del camí.
1: Avui, aquest vespre, tanquem una etapa.
0: Però no tanquem el viatge.
1: Potser la propera vegada que ens trobem ja no estarem només recorrent la península.
0: Potser creuarem fronteres.
1: O potser descobrirem nous sons.
0: I noves històries.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta darrera temporada.
0: Molt bon estiu.
1: I fins molt aviat.
0: I el viatge continua.
1: Qui us parla, Jordi Brito.
0: I Enric Díaz, amb el suport tècnic d'en Robert Garrigós.
1: I ara us deixem amb aquest tema de l'any 2022, que es diu Miss Sunshine.
0: Bona nit i ja escoltem jazz.
1: Adeu.
2: Sunshine, sunshine, sunshine on a cloudy afternoon just changed my mind.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La fama que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: el programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just